Petita sexy G, sé que em vols cantar alguna melodia. Oh, sexy G.

de fog etern que grida mentre gira. Oh, sexy.

0: Són ara les 9 del matí, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns. Unes notícies que passen per una darrera hora de la crisi de l'antivirus. Dona positiu una segona persona que viatjava en el creuer i ja s'eleva a 2 el nombre de passatgers contagiats. Són una francesa i un estatunidenc. Formen part del grup de 94 persones que varen desembarcar i repatriar ahir. Una informació que hem sabut precisament el dia en què es reprèn l'operatiu. Està previst que avui vespre parteixi de Tenerife, ja sense els viatgers ni una part de la tripulació al vaixell.
1: A Espanya, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona també ha donat negatiu, en aquest cas, però, en la primera prova. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que en fan seguiment.
2: Nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
0: En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'experta en malalties infeccioses de la UIB, Clàudia Paredes, ha destacat la importància de comptar amb protocols específics pels arxipèlags, com les Balears, davant crisis sanitàries com la de l'antivirus.
1: Paredes considera que la gestió de la crisi per part del govern espanyol ha estat correcta perquè s'han pres mesures efectives per controlar la transmissió de l'antivirus i protegir la població. Malgrat que la mortalitat del virus és alta, l'experta manté que la quarantena redueix el risc de contagi i demana actuar a través del coneixement i no de la por.
3: Los archipiélagos son territorios particulares, son muy susceptibles a muchas cosas. Tenemos también algunas ventajas como el aislamiento, pero sí que es verdad que protocolos específicos que tengan que ver con las vías de entradas a través de puertos, etcétera, tienen que establecerse para archipiélagos como Baleares.
0: I a les 10 continua a l'Audiència Provincial de les Balears el judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi l'any 2024.
1: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. La fiscalia diu que l'home va aprofitar que la dona de 74 anys es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular.
0: I avui Festa Grossa Solla, on se celebra el Firol. Simulacres avui hora baixa, però hi ha moviment ja des de primera hora del matí. Neus Pericas, bon dia. Quin ambient hi ha?
4: Hola, molt bon dia. Som aquí a la plaça de Constitució de Solla, que d'aquí unes hores serà testimoni d'un dels moments més esperats dels sollerics. Des de primera hora, les associacions i col·lectius estan fent els preparatius pel Firó. Escoltam a un dels membres del col·lectiu de Moros.
5: De mort, quasi me podríem vestir de moro, perquè m'agrada molt i, a més, és la nostra festa, que hem de dir. I que no hi hagi ferits. Mort sí, però ferit no.
4: El poble, per tant, ja està preparat per viure el gran dia. El minut a minut de la festa es podrà seguir aquí a Ivetra Ràdio.
0: Gràcies, Neus. I tendència a l'alça a les Balears en l'obertura d'hotels de turisme d'interior i d'agroturisme.
1: En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic i a Menorca el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys. Ània Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Mahó, preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
6: Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i hem de fer molt de revenue, no?, que és com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
0: Són ara les 9 i 4 minuts, comença el programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
9: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
8: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
10: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudi del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
11: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
12: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
13: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
14: No, la
13: meva
14: no, la teva.
13: No, et dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
15: La teva ràdio.
13: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Molt bon dia a tothom, 9 i 6 minuts i 16 pràcticament d'aquest dematí d'avui dilluns, 11 de maig. Us saludem des de Ràdio Pollença. Bon dia, Bruno, bon dia, Jaume, com va?
1: Bon dia, com va?
0: Bien, molt bé, avui sense la jefa, fent desastres per la ràdio.
2: Sí, avui toca festa.
1: Avui toca, exacte.
0: La festa que crec que celebrarà ella. No seran nosaltres, però bé, ja mos ho contarà demà. Tenim ràdio normal, avui és dilluns, encetem setmana, tenim molt per contar-vos, perquè heu passat un cap de setmana interessant, hi havia coses per fer, algunes no s'han pogut desfer, ja sabeu que dissabte se va haver de cancel·lar el Pollença Folk, també ho corre fots. Bruno, per mi s'ha quedat amb les ganes, o no?
2: Sí, bé, no s'ha pogut fer molt tampoc a Pollença dissabte.
0: No, la veritat és que no.
2: Varen cancel·lar el Pollença Folk i ho corre focs que estem previstos, però bé, supos que hi ha una nova data per tot això.
0: Ja en donaran, que hi ha ganes de veure-ho. Hi ha moltes coses també aquesta setmana, encetam uns 7 dies interessants, per tant, i tot, donem ja el sus i començam primer amb les notícies d'aquest dematí.

0: Encetam, idò, l'informatiu amb aquesta notícia important ja per aquest de setmana, aquest divendres, el 15 de maig, i comencen ja les restriccions d'accés a la península de Formentor. El Consell de Mallorca i la Direcció General de Trànsit tornaran a regular aquest estiu l'accés allà. Les restriccions s'aplicaran, com dèiem, des d'aquest divendres 15 de maig i fins dia 18 d'octubre. I serà entre les 10 del matí i les 10 del vespre.
1: En el cas de la platja de Formentor, tots els vehicles particulars podran arribar fins al pàrquing sense autorització previ sempre que hi hagi places disponibles. Quan l'aparcament estigui complet, només hi podran accedir vehicles autoritzats. En aquest cas, la barrera de la carretera des del port de Pollença estarà tancada. I pel que fa a l'accés al far de Formentor, des de la platja només hi podran circular vehicles autoritzats, com el bus llançadora del TIP, residents, bicicletes, serveis d'emergència i vehicles amb persones amb mobilitat reduïda. Les autoritzacions s'han de demanar amb almenys 3 dies hàbils d'antelació al correu formentor@djt.es i recorden també que l'accés sense permís i estacionar fora de les zones habilitades serà sancionat. També s'informa que les restriccions poden modificar el 12 d'agost amb motiu de l'eclipsi previst.
0: Més qüestions. L'Ajuntament presentarà la campanya de sensibilització familiar És la teva responsabilitat. És una iniciativa per difondre missatges a les famílies relacionats amb la responsabilitat que tenen envers els seus fills i filles.
2: L'acte de presentació de la campanya serà aquest dimecres 13 a les 12 a la sala de plens de l'Ajuntament de Pollença. Aquesta iniciativa neix arrel dels bons resultats que s'han donat de la feina de la Comissió Socioeducativa al Port de Pollença. Recordem que aquesta comissió està formada per de diferents àrees de l'Ajuntament, Educació, Policia, Serveis Socials i Joventut, i també hi té representants tots els centres de la primària i secundària. Fa feina al carrer, fora de l'horari escolar, per evitar i suprimir conductes problemàtiques i incivisme. Després dels bons resultats d'Humoll, d'anys interiors, ara es trasllada a Pollença i s'ha creat aquesta campanya en base de les peticions dels mateixos centres educatius. Ho explica Maria José Jiménez, regidora d'Educació i Policia.
3: Hi havia una demanda molt, molt, molt important, i a més ho sabem perquè han sortit articles durant fa molt d'anys, a molt de mitjans, com una manca d'involucrar les famílies a dins l'educació del seu fill i de que s'hi sentin part responsable i de que sabin, sobretot, que és veritat que tenen uns drets, però sempre pensam que se xerra molt dels drets i molt poc de les obligacions, i d'aquí va sorgir l'idea de fer una campanya educativa. Allà on donem un consell, però també deim quines conseqüències tenen la no aplicació d'aquests consells, que al final són obligacions, i quines obligacions tenim com a famílies de què eren els nostres fills.
0: I de com dèiem, aquesta campanya es presenta aquest dimecres passat demà a les 12 del migdia i du per títol És la teva responsabilitat. Però hem d'afegir que dimecres també se fa una altra presentació. L'àrea de Medi Ambient us proposa un acte per conèixer el Pla d'Arbrat de Pollença.
1: Conviden a tota la ciutadania a la presentació del nou Pla d'Arbrat del municipi, que anirà a càrrec de l'equip tècnic que ha redactat el document. L'acte serà aquest dimecres a les 7 de l'hora baixa en el Saló Cultural del Port de Pollença. La sessió és oberta a tothom i comptarà amb un espai per a preguntes, dubtes i suggeriments per part dels assistents.
0: Més qüestió, en Pollença impulsarà un nou model de recollida selectiva. Han començat, idò, aquesta iniciativa que du per títol De Formentor no Puig, que et residu al rebuig. El projecte està finançat per la Unió Europea pels fons Next Generation.
2: L'Ajuntament de Pollença i EMSER 2002 han iniciat la implantació d'un nou model de recollida selectiva de residus amb l'objectiu de millorar la separació, incorporar la fracció orgànica i avançar cap a un municipi més sostenible i eficient. Sota el lema De Formentor al Puig, cap residu al rebuig, l'iniciativa suposa una passa important en la transformació del sistema de gestió dels residus del municipi amb noves eines i serveis adaptats tant a la ciutadania com als establiments comercials i de restauració. Entre les principals novedats destaca l'implantació de la recollida orgànica, el sistema porta a porta, així com a comerços i restaurants. A més, es desplegarà una nova xarxa de contenidors amb la incorporació del contenidor marró per facilitar la separació de la matèria orgànica. El nou model també preveu la creació d'un espai específic destinat a les zones de sòl rústic, pensat per facilitar la correcta separació de totes les fraccions de residus. Una altra de les accions destacades serà la ITR, Inspeccions Tècniques de Residus, que consistiran en visites personalitzades per assessorar la ciutadania, resoldre dubtes i ajudar a millorar la separació de residus de manera pràctica i propera. La implantació del sistema es farà de forma progressiva durant els pròxims mesos per nuclis i àrees de població. Des de l'Ajuntament també s'ha anunciat que es duran a terme sessions informatives i es distribuirà material de suport perquè la ciutadania pugui adaptar-se fàcilment als nous canvis.
0: Arrels Marines ha anunciat que tornen a organitzar la jornada d'accessibilitat universal de Pollença, en guanyes a benefici de Prodis, i ja és aquesta setmana.
1: Serà aquest divendres, dia 15, a partir de les 6 del capvespre, amb una caminada popular de 2,5 quilòmetres que sortirà a les 7 de davant Prodis, en el carrer Sant Josep, número 4. Una hora abans, a partir de les 6, es podran fer les inscripcions allà mateix per 5 euros. I enguany reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que les acompanyi per als tràmits. Per aquest motiu, la caminada d'aquest any s'organitza a la col·laboració de Prodis. Malena Cànaves, gerent de Prodis, ens explica quina és la reivindicació d'aquest any.
4: La reivindicació és per totes les traves que se troba la gent major i les persones amb discapacitat intel·lectual a l'hora de realitzar qualsevol tràmit a l'administració o per demanar una cita prèvia a un PAC, etc. Que cada vegada hi ha, bueno, que s'utilitzen més les noves tecnologies i que potser no hi tenen accés, i també a nivell d'aprenentatge i comunicació, per les traves que tenen en aquest aspecte. I seria perquè l'administració o l'Ajuntament tingués un mediador per això, per ajudar a fer tràmits a tots els nivells.
1: La jornada d'accessibilitat universal d'aquest divendres acabarà amb una hamburguesada popular que es farà a Cales Monares a partir de les 8. Podeu reservar tiquets i dorsals a Prodis al telèfon 971 53 43 63.
0: Molt bé, toca fer un parell de recordatoris també. Si heu d'organitzar l'estiu en els infants i joves de la casa, aquestes informacions vos interessen. En vàrem avançar ja algunes la setmana passada, però mireu, pel que fa a les estades d'estiu de Pollença i Port de Pollença, recordant que continuen obertes les inscripcions.
2: Les inscripcions estan obertes per empadronar-se al municipi. Seran el mes de juliol i agost, amb serveis opcionals de matinera i menjador. Estan adreçades a infants nascuts entre 2014 i 2022. Per a no empadronats, s'obren avui, dilluns, 11 de maig.
0: A més, també hem de recordar que l'àrea d'esports ha anunciat també dates per inscripcions d'altres activitats.
1: Per a parcs de juny i setembre s'obriran dies 25 i 28 de maig. També per les classes de natació d'estiu serà de l'1 a 8 de juny. I per altres activitats d'estiu, dia 25 per usuaris d'hivern i dia 1 de juny per nous usuaris.
0: Més encara, perquè des de Benestar Social ens recorden que les preinscripcions per les activitats de l'Escola Viva d'Estiu d'Uport de Pollença s'obren aquesta setmana. Atenció, perquè s'obren ja demà.
2: Sí, van dirigides a nascuts entre els anys 2012 i 2015, seran durant els matins de juliol i agost, faran activitats educatives i d'oci, l'horari entre les 10 i les 2 i el lloc al moll. El cost de la inscripció són 60 euros i les prescripcions des del 12 de maig, que és demà, fins al 14 de maig, a les 23:59.
0: I mos queda encara també recordar que Punt Jove també obre preinscripcions per les activitats d'estiu jove. Ho farà concretament avui dilluns a partir de les 8 de l'hora baixa a través d'un enllaç.
1: Les activitats d'estiu jove es fan 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, durant els mesos de juliol i agost, i estan adreçades a joves nascuts a partir del 2014 o més gran. I el preu mensual d'aquestes activitats és de 195 euros.
0: deixant les activitats infantils i juvenils d'estiu, però no me recordar-vos també que ja se poden comprar els abonaments del Festival de Pollença.
2: Durant aquesta setmana i fins al proper dia de 8 de maig, únicament estan a la venda els abonaments i s'han d'adquirir presencialment a l'oficina del festival. Recordem que per a la compra d'entrades per a 3 concerts hi ha un 15% de descompte, un 20% per a 4 o 5 concerts i un 30% per a la compra de 6 concerts o més. L'oficina és al carrer Pere Josep Cànaves, el mateix convent de Sant Domingo, i està oberta de dimarts a divendres, perdó, de dimarts a dissabte de les 9 a les 2. A partir de dia de 8 de maig s'obrirà la venda de totes les entrades també per internet.
0: Bé, i seguim parlant del festival, en tot cas, però, hem de recordar que el programa complet ja s'ha donat a conèixer, el podeu consultar al web, per exemple, del festival, on el programa a la mateixa oficina que comentàvem inclou 7 concerts al mes d'agost, un al mes de maig, i treus audicions comentades en un mes de juny. Us recordam que les audicions se faran els dies 4, 11 i 18 a la Fundació Roger Villalonga, aniran a càrrec de Pere Estelric, i ja se poden reservar també a ticketib.com. I malgrat tot això, però hem de dir que el primer de concerts ja és aquesta setmana, és el concert solidari a benefici de Weimar, i també convé que vos compreu ja l'entrada.
1: Concretament serà diumenge, dia 17, hi haurà una actuació fora de temporada en recital de la soprano Raquel Camariña i el pianista Joan Areu amb obres de Falla, Debussy i Fauré, entre d'altres. Les entrades ja estan a la venda per un preu de 10 euros a la web del festival i a l'oficina. Trobareu tota la informació a la pàgina web festivalpollenca.com.
0: I un abans també per la setmana que ve, perquè tampoc volen que us quedeu sense entrades. Un museu de Pollença celebra el Dia Internacional dels Museus amb un teatre que du per títol Cadàver Exquisit i les entrades ja estan a la venda.
2: El 23 i 24 de maig, com cada any, el Museu de Pollença celebra el Dia Internacional dels Museus amb una proposta escènica especial. Enguany presenta Cadàver Exquisit, una creació del grup Teatreros amb dramatúrgia i direcció de Francesca Palau. El 23 de maig les funcions seran a les 5 i a les 7 i el 24 de maig les funcions a les 12, a les 5 i a les 7. La venda del tiquet és a Ticket Tip i el preu són 5 euros.
0: I anem ara als esports, començant primer amb uns resultats, bons resultats. Àngels Moreno i Victoria Yarchevska acaben quartes a la primera Copa del Món. Les palistes Moreno i Yarchevska han aconseguit aquesta meritòria quarta posició a lo que és la primera Copa del Món. És un resultat que la situa entre les millors embarcacions del panorama internacional.
1: Aquesta classificació té una importància especial, ja que el rànquing internacional serà clau de cara al procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Amb aquesta actuació, Moreno i Yarchevska fan una passa important en el camí cap a la gran cita olímpica. I el resultat també reflecteix tot el treball, la constància i el compromís de les dues esportistes que continuen consolidant-se a l'èlit internacional del seu esport.
0: Més qüestions. Aquest cap de setmana, Punt Jove organitza un torneig de futbol 3x3.
2: Sí, serà aquest dissabte 16 de maig, sense inscripció prèvia, possibilitat d'equips mixtes, torneig tipus rei de la pista, a la plaça de Cal Hermonares, de les 6 fins a les 9, per edats entre 6 i 10 anys i entre 11 i 15. Hi haurà premis.
0: I aquest cap de setmana també hem de parlar de patinatge perquè se celebra el campionat autonòmic inline de patinatge de les Illes Balears i se fa aquí a Pollença.
1: Concretament en modalitats en rollercross, speed, derrap, salt, battle i clàssic serà els dies 16 i 17, concretament en dissabte i diumenge en el poliesportiu de Pollença.
0: I d'aquestes són les notícies que us volíem ampliar d'aquest dematí. Són les 9 i 22 minuts. Ara tot seguit repassarem portades digitals dels diaris. Us volíem, però, informar d'una esquela, i és que ha mort Cédric Florence Moulton, a l'edat de 82 anys. El funeral és avui, dilluns, a les 8 de l'hora baixa, a la parròquia de Pollença.
5: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

Seguim-hi, doncs, més notícies, més actualitat. Anem a veure què diuen aquest dematí les portades digitals dels diaris i començam amb el diari de Mallorca. Visites prohibides, habitacions sense llum i ni rastre de contracte. O que el bari de tres joves vivint de lloguer a Mallorca. Són tres joves residents de l'illa que compten com alguns propietaris s'aprofiten de la tensa situació del mercat immobiliari de l'illa en benefici propi. En Salut Balears segueix a la cua d'Espanya en al·lergologia amb només 3 especialistes. El dèficit de professionals, la falta d'un servei consolidat o l'absència de formació específica a la Facultat de Medicina han centrat part del debat aquest de setmana al Congrés Alergo Menorca. Condemnat un empresari de Mallorca a 5 anys de presó per defraudar més de 340.000 euros a la Seguretat Social. Els empresaris de Mallorca critiquen no sabrà quan tindran les ajudes del govern per la guerra de l'Iran. Els sectors del transport i agricultura reclamen celeritat per problemes de liquidesa que els genera l'encariment dels carburants. Una mare treballadora demanda a la seva empresa per no permetre-li conciliar la seva vida familiar a Mallorca. L'empleada amb 3 fills i que sofreix un quadre ansiós depressiu reclama una indemnització addicional de 15.000 euros per danys morals. I la història de darrere, la UETAM, el carrer que pots saben desxifrar el rastre d'un cantant mallorquí que triomfà a Europa i va convertir el seu llinatge en una de les vies més transitades a ciutat. Especial avui del Firó de Solla. Solla s'avolca amb una multitudinari fira abans de l'esperat Firó. També guia per no perdre's, horaris, batalles i moments claus, on aparcar i com arribar sense embossos. Solla comença el seu cap de setmana gran de festa. Tradició, emoció i 8.500 persones llestes per el Firó és el que poden llegir ara mateix en aquest diari de Mallorca. Un altre titular en perforant, amb mort Llorenç Crespí Pons, històric músic de Sa Pobla als 82 anys. Fou director de la banda i de l'escola de música, a més de component de varis conjunts musicals als anys 70 i 80. I deneguen l'asil a Mallorca, el fill d'un fusilat per les FARC. El jove afirma que va fugir de Colòmbia per les amenaces d'un grup de delinqüents que també va assassinar el seu germà. Tomàs Ripoll, cardiòleg, que són Llàtzer, diu la majoria d'afectats per la malaltia d'Andrade són mallorquins d'origen. El coordinador de cardiopaties genètiques són Llàtzer i de l'àrea d'investigació i de salut, a més de director científic de l'IDISBA. Xerra sobre una patologia genètica que afecta més de 400 persones a l'illa. En literatura, l'escriptor mallorquí Jaume Roig de Diego s'inicia en la novel·la negra. L'antic publicista presentarà Nunca mires bajo el césped el dimecres 20 de maig a la Fundació de Sa Nostra, Can Tàpera. I també en planes culturals, música, els pets. Diuen hi ha joves que no se miren la guixa i estan compromesos amb el seu país, el seu poble i amb la seva comunitat. Joan Reig, el bateria del grup català, que actuarà en el Tribufest de Felanitx, es defineix com un treballador del rock. I anem als esports. El primer viatge del Palma Futsal sense final feliç. L'equip mallorquí va viure a Pesaro la cara més amarga de l'esport després de 3 temporades en les que havia aixecat el títol de campió d'Europa al Velòdrom de les Illes Balears, Erevan i Le Mans. La derrota davant l'Sporting a la final entristeix un brillant camí de 9 partits a la present Champions. I un Mallorca arriba al límit físic en el pitjor moment. Mateu Morey, Pablo Torre i Johan Mojica van haver de demanar el canvi després de sofrir molèsties a la segona part. El cansanci va complicar que pitjassin

0: Cat, el diari de Mallorca.
1: Seguim repassant titulars dels diaris digitals. En l'Ara Balears trobem a portada que alerten del descontrol en l'ús privat dels cotxes del Consell per part de treballadors. La polèmica sobre Pedro Bestard fa aflorar queixes per un abús dels vehicles per part dels membres del personal de l'institució. També en quant al cas Roldán, deixa l'escola atrapada en un conflicte sense sortida. Educació no té eines per apartar-lo i les famílies s'han negat a dur els fills a classe, un fet que ha deixat l'escola en un carreró sense sortida imminent. També la secció de la veu de l'expert amb el cas Roldán es podrà apartar Miquel Roldán de la docència. El catedràtic de dret penal de la UIP, Eduard Ramon, parla de l'entramat jurídic que envolta el cas del docent condemnat per assetjar un menor. També Benamics rebutja l'oferta d'acord i suspèn la rebel·la de l'orgull LGTBI a Palma. Diu, no tenim res a celebrar amb aquest ajuntament. L'entitat manté la manifestació del 28 de juny i demana una participació massiva. També d'altres neix el sindicat de llogateres de Mallorca per plantar cara a l'especulació i a la turistització. El nou col·lectiu es presenta a Palma la voluntat d'organitzar la classe llogatera davant l'escalada de preus i la dificultat creixent per accedir a un habitatge digne. També més per Mallorca posa el focus en la saturació turística i els efectes sobre els municipis. Baldes i regidors de la formació analitzen a Binissalem els problemes de mobilitat, habitatge i convivència derivats de la pressió turística. I desallotgen en un hotel de l'Illot després d'un incendi de matinada en una habitació. Més d'un centenar de persones van haver de sortir temporalment de l'establiment per la gran quantitat de fum generada pel foc. I els partits de Marratxí també acorden crear una comissió mixta per blindar el punt mobert de Son Bonet. La trobada del Pla de Netesa també en reafirmar el rebuig polític al parc fotovoltaic previst a la zona. I Art Jove 2026 estrena un premi a millor DJ per apropar-se a les noves tendències juvenils. El certamen del govern amplia a 10 les categories del programa i reforça l'impuls als joves creadors amb premis i oportunitats professionals. També d'altres notícies en planes internacionals demanen com es faran les repatriacions dels passatgers del creuer de l'antivirus. I un avió d'Aire Europa a terra amb una avaria a Son Sant Joan després d'impactar amb un ocell en ple vol. I molt greu, un turista després de caure des d'un segon pis a un hotel d'Eivissa. I denuncien mentides i irregularitats en el procés de desallotjament de l'antiga presó de Palma. En planes internacionals, també de les paraules, els fets que fa realment d'Europa per l'independència militar amb els Estats Units. I metges en paracaigudes de l'assentament humà més remot del món per tractar un possible malalt. També Teheran respon a la proposta de negociació de Washington mentre continuen els atacs al Golf. 20.000 mariners atrapats a Hormuz, els oblidats de la guerra de Trump contra l'Iran.
2: I anem ara en la pàgina digital del diari Última Hora. Més de 5.000 joves es lliuren de pagar impostos per rebre diners dels pares. El primer any de la supressió del tribut per regals de pares a fills se salda amb una xifra important de beneficiaris. Pel que fa a tribunals, un home acusat de pedofília i addicte a la pornografia evita la presó en prometre sotmetre's a tractament. 12 barris de Palma es preparen per a la irrupció del tren cap a Llucmajor. Passant per sanitat, Balears a la cua en despesa sanitària per habitants, 376 euros menys que els bascos. I d'una denúncia, amiants, ocupes i abocador en una finca presentada de la Vileta. Passant per tribunals, arranca el judici per la suposada estafa en viatges de turisme especial. I com a última hora, una francesa evacuada de Tenerife que tenia símptomes ha donat positiu a l'antivirus. Per política, el factor d'insularitat encara el seu examen final en Proens el 2027.

0: ofensiva del Consell juntament amb l'oposició per reclamar a Madrid el conveni de carreteres. L'Hospital Comarcal d'Inca, la recerca d'avanços per frenar la poliposi adenomatosa familiar. Perquè fa l'incivisme, barra lliure i descontrol a l'aparcament de l'Hospital de Son Espases. I mon anant cap a Solla, dia gran d'esfiró, tot el que has de tenir en compte per arribar i aparcar el Firó de Solla 2026. Firó de Solla, horaris i guia per no perdre't res de la Gran Bretalla, la vitorejada escalada del Firó de Solla. I anem a esports, el Mallorca no pot amb el Villarreal. El resultat és Mallorca 1, Villarreal 1, un empat d'1. I pel que fa al Palma Futsal, diu adéu al seu reinat d'Europa. El Barça es proclama campió al Clàssic i el Poblense perllonga el somni. Perquè fa el còmic Furillo, el subnormal del franquisme encara té el seu ressò en el present, diu. I la feta refugi, frena la fugida del turisme alemany i dispara les reserves a les Balears. Palma rep el primer megacreuer de l'any a la visita inaugural. A 7 dies del cas Vestar, mentides, incongruències i silencis. Bernardí Roig es posa a Múnich la seva visió d'aquests temps foscos. Damià Roger dibuixa a deriva flau un pomari en torna la mirada. I nou disc de Caterina Ros, un retorn amb ecos d'emotivitat.
1: Això és el que poden trobar en aquests instants i les portades digitals dels diaris autonòmics. Hem fet una ullada al diari de Mallorca, l'Ara Balears, a l'última hora, 9:34 minuts. Ara parlarem de meteorologia.
2: Ràdio Pollences, comunitat.

Namida, a veure com es preveu la meteorologia aquesta setmana, som a dilluns i per tant tenim ganes de saber, bé, que saben que l'han començat bé la setmana, molt millor el manco que el que vàrem tenir aquest passat dissabte, però anem a veure com se presenten els dies, perquè sembla ser que mos aguantarà un poquet o bon temps, aquest de setmana podria arribar un altre pic, alguna precipitació, però no vos ho volem contar nosaltres, volem que vos expliqui el nostre meteoròleg Jaume Reinés, que mos ha preparat el següent.

0: Bon dia. Començant la setmana amb temps estable i ambient agradable. Tot i això, aquesta setmana serà encara un poc variable, sobretot a partir de mitjan setmana, quan notarem una lleugera baixada de les temperatures. Avui hem començat la jornada amb una temperatura mínima de 14 graus i amb un temps completament estable. Al llarg del dia continuarem amb aquesta situació, amb cel pràcticament sense núvols i una temperatura màxima que s'enfilarà fins als 25 graus. Per tant, ambient suau i molt agradable, amb vent fluix i variable. De cara a demà, el dia començarà també amb estabilitat, però cap a migdia arribarà una banda de núvols que no es descarta que pugui deixar alguna precipitació molt feble. En qualsevol cas, serà una situació poc important i que passarà ràpidament. De fet, cap al capvespre el sol tornarà a guanyar protagonisme. Les temperatures demà baixaran lleugerament pel que fa a la mínima, que quedarà entorn dels 13 graus, mentre que les màximes continuaran movent-se al voltant dels 25 graus. A partir de dimecres s'imposarà un flux de component nord que serà responsable d'una davallada lleugera de les temperatures. Tot i això, dimecres continuarà sent un dia bastant assolellat, amb possibilitat de creixement de nuvolades a partir de migdia. A hores d'ara, aquestes nuvolades no sembla que hagin de tenir gaire desenvolupament ni deixar precipitacions. I de cara a dijous, la situació serà molt semblant, cel amb moltes estones de sol i, novament, creixement de núvols d'evolució diurna cap al migdia, típics de primavera. En l'aire un poc més fresc en altura, no es descarta que qualque d'aquestes nuvolades pugui deixar algun plugim feble. Les temperatures, tant dimecres com dijous, es mouran amb mínimes al voltant dels 14 graus i màximes d'uns 23 graus. Per tant, amb un ambient encara suau, però menys càlid que aquests darrers dies. En resum, començant la setmana amb sol i temperatures agradables i a partir de mitjan setmana tindrem un ambient un poquet més fresc, però sense grans canvis pel que fa al temps.
1: Ja l'heu sentit en Jaume, bon temps i tal per aquest inici de setmana. Ell mos dona la previsió també el dijous, per tant, dijous ja mos contarà si per aquest de setmana hi ha canvis importants o no. De moment, poden dir això, que ara mateix per divendres o dissabte podria caure algun ruixat, però bé, encara falta molt de dies. Conda amb sol per avui, en general, cel ben clar, diu l'AEMET que a Pollença concretament tindrem temperatures entre 25 graus de màxima i 15 graus de mínima, amb vent molt fluixet, que bufarà un poc més en força del dematí, però que anirà minvant fins a estar totalment calmat a l'hora baixa i sense cap tipus d'alerta activada de moment, ni avui, ni demà, ni tampoc passat demà. Per exemple, vos podem afegir que ara mateix en aquell bar estem rossant 21 graus, 20,8 graus centígrads, el vent entra de sud-est, ho fa molt fluixet, deixa l'òquido a uns 8 km per hora i tenim una humitat bastant baixa, és del 37%, això és el que vos poden dir do, ara mateix de Pollença. I, a més, parlant de màximes i mínimes d'ahir, perquè pugueu comparar i tingueu una idea, mos expliquen les de l'últim hora que Pollença hi vàrem tenir, Pollença i Numoll, a les dues bandes, una màxima de 25,2 graus, per tant, molt semblant a el que tindrem avui, i temperatures mínimes de 15,7 graus a Numoll i 13,2 a Pollença, un poc més fresquet, idò, va ser aquí ahir a Pollença. El vent hi va bufar entre 35 i 38 km per hora, i com sentiu, avui estarà encara més calmat i encara més com vagin passant les hores. És la previsió que vos poden donar. En general, a Mallorca, per si heu d'agafar cotxe i anar a voltar, tindrem aquests cels destapats amb intervals de núvols alts en qualsevol momentet, però en general temperatures que aniran amb lleuger ascens, vent fluix a moderat de l'oest i sud de l'oest i sud-oest amb brises costaneres. Això és el que vos podem explicar per avui, per detallar-ho una miqueta més, però com vos dèiem, en general, el que volen dir és que tindrem un bon dilluns pel que fa al temps.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I del temps peguem un vot a totes aquestes informacions que en Bruno i en Jaume també ja mos preparen cada matí. Avui és 11 de maig. Què tenim?
1: I de començar amb, com sempre, per la Santoral. Avui, 11 de maig, hem trobat Sant Anastasi, Sant Mamert, Sant Pons, Sant Eudald, Sant Francesc de Geroni i Sant Ignasi de Laconi. No sé si Jaume te'n recordes de qualcuna més.
2: Sant Ignasi de Laconi, eh? Com pot ser mai que posin a col·le que ve? Supos que el nom diu Ignasi, no li deuen dir Ignasi de Laconi.
1: No sé si serà Sant...
2: Ignasi de Laconi, a sopar, a dinar... No, que te li diguin en això, no ho pots posar.
1: No, són noms compostes que jo crec que no. No crec que sigui Sant Ignasi bo o Sant Ignasi tot sol.
2: És Sant Ignasi de Loyola, que no és... Que si diguéssim Sant Ignasi que coneixem més aquí a Espanya... Però no sé. Són molt curiosos, no deixen de ser curiosos, els centorals.
1: I tan curiosos. Però bé, hem de seguir també repassant, per exemple, efemèrides de tal dia com avui, per exemple, començant per darrere, en 1880, va succeir la tragèdia de Musselslav, a la que empleats treballadors de l'empresa Southern Pacific Railroad varen matar a 7 pobladors de la localitat de Hanford, de Califòrnia, per negar-se a vendre les seves terres per la construcció del ferrocarril. Una història molt, molt famosa als Estats Units, que ja fa els seus anyets. Tal dia com avui, de 1880, també. 1924, es va crear a Alemanya l'empresa Mercedes-Benz, formada per Gottlieb Daimler i Carl Benz, com a fusió entre les dues companyies. Tal dia com avui, en 1924, també en 1960, va sortir al mercat la primera píldora anticonceptiva als Estats Units. En 1995, més de 170 països varen decidir extendre el tractat de no proliferació nuclear indefinidament i sense condicions a Nova York, Estats Units. També, això serà, ara en parlarem un poc més, el 1997, el supercomputador Deep Blue, de IBM, li va guanyar una partida d'escacs al rus Garry Kasparov, ara la desenvoluparem un poc, però també el 2011 va córrer el terratrèmol de Lorca a Múrcia de 5,3 graus a l'escala de magnitud. De moment, un terratrèmol excepcional per la seva poca profunditat, que va causar 9 víctimes mortals i molt de danys materials. Vos en recordeu d'aquest... terratrèmol.
2: Això va ser
1: a l'Orca,
2: sí. Si jo me'n recordo, sí.
1: Fa 15 anyets, però...
2: Sí, 2011, sí.
1: Sí, me'n recordo que va una bona aquí. Però bé...
0: Però tu volies xerrar d'escacs.
1: D'escacs volia xerrar. I concretament d'aquest fet històric, no?, que va ser quan ens van plantejar que els ordinadors podien començar a derrotar els humans, i així ho varen fer. En 1997, com dèiem, es va produir un dels moments més simbòlics de la història de la tecnologia i també dels escacs, i va ser perquè el campió del món, Garry Kasparov, considerat per molts el millor jugador de tots els temps, s'enfrontava a una màquina creada per IBM, no?, aquesta empresa d'ordinadors que existeix també avui en dia, i varen crear Deep Blue, i no era la primera vegada que jugaven, sinó que un any abans. En Kasparov havia guanyat clarament, però el 1997 tot havia canviat. Deep Blue era capaç d'analitzar fins a 200 milions de moviments per segon, una xifra inimaginable per a qualsevol persona. Si en aquell moment eren 200 milions, avui en dia ja ni m'ho vull imaginar quants podrien ser. I bé, aquesta partida va captar l'atenció de tot el món. No era només un duel d'escacs, sinó que era una pregunta que començava a inquietar molta gent, que si una màquina podria superar l'intel·ligència humana. I després de 6 partides molt intenses, Deep Blue va guanyar, que espero va quedar molt sorprès, frustrat i fins i tot desconfiat. Durant uns anys posteriors va assegurar que darrere la màquina ell deia que hi havia hagut ajuda humana, però el missatge ja havia quedat clar, que els ordinadors havien arribat a un nivell extraordinari. I d'aquell moment va marcar un abans i un després. A partir d'aquí els sistemes d'intel·ligència artificial van evolucionar molt ràpidament i bé, no només jugaven, sinó que ja aprenien. També el 2016 AlphaGo, que va ser desenvolupat per Google, aquí ja estem a un altre nivell, la màquina es va enfrontar al joc de Go, no?, que és considerat encara més complex que els escacs, i el rival era Lee Sedol, un dels millors jugadors del planeta, i molts experts pensaven que tardaria molt en reprendre aquesta màquina, i per la no sorpresa de molts, el va destrossar, xerrant malament.
0: No sé quin és aquest joc de Go, tu, saps, Jaume?
2: No.
1: És com una manera d'escacs,
0: si no és
1: malament, com a més ràpid, crec. No ho sé, però bé, aquesta màquina va guanyar 4 de les 5 partides, almenys no va fer ple, però el va destrossar. per les informacions que hi ha. I des de llavors tots els ordinadors van continuar avançant fins a un punt que avui és pràcticament impossible que un humà guanyi una màquina potent en escacs, sinó que les utilitzen per millorar, no? Molt de professionals utilitzen programes com Stockfish, AlphaZero, que era aquest mateix del que parlàvem, d'AlphaGo, que després va servir per fer millorar els humans, però avui en dia és impossible pràcticament guanyar una màquina.
0: Hi ha una aplicació la que molta gent està molt viciada i tot el dia jugues cacs, que has passat per aquest moment,
1: sí,
0: no, Bruno?
1: Utxes, utxes.com. Sí, aquesta aplicació ja crec que tothom, quan te'n vas de viatge a l'avió, dius, me l'escarregaré, almenys per
2: entretenir-me. Exacte, no? Sabia, jo sí. Sabia que també l'he experimentada, també, s'aixec.
1: Sí, no? És un moment transcendental a la vida de qualsevol persona, l'avió, que tothom s'ha descarregat aquesta aplicació, de parxís o de qualsevol cosa. Però sí, vamos, que avui en dia no se pot guanyar una màquina.
0: Ja no tenim dubtes, ja no mos plantejam, ja ho sabem, no? Ja ho tenim assimilat en això mateix.
1: Ho tenim assimiladíssim, sí, sí.
0: Molt bé, i d'això efemèrides, què més?
1: També n'hem de comentar qualcuna musical. Per exemple, avui és l'aniversari de la mort d'en Bob Marley. No el posarem perquè el varen posar fa un parell de dies, si no ve malament, però s'ha de recordar. Després, més coses. Un 11 de maig... va néixer Eric Bardon del grup The Animals. Se va unir en 1962 en aquest grup i la banda ràpidament va guanyar popularitat amb un estil distintiu que fusionava el rhythm and blues i el rock, no? Tot això pre-Beatles, pre-Rolling Stones, i ells ja van començar a definir aquest so. I bé, és una banda històrica. Jo crec que si no sabeu qui és, escoltareu una cançó, que és The House of the Rising Sun, que segur que...
0: Si no ho sabeu,
1: que us sonarà.
0: Ho sabeu, en realitat.

0: Home, un clàssic, Bruno. Un clàssic de la història de la música, del rock, de The House of the Rising Sun, Dos Animals. Com era, tal dia com avui, s'hi va afegir un cantant? Com era, d'efemèride?
1: Va entrar.
0: Va entrar, i tot va començar.
1: Sí, sí.
0: Eric Bardon.
1: Anar cap a dalt.
0: Tenim, vinga, 11 de maig. Colja efemèride més.
2: N'afegirem un parell. Mira, tal dia com avui, l'any 1904, neix a Figueres en Salvador Dalí, que és un dels pintors més influents del segle XX i la figura clau del surrealisme, diria jo. També se crea l'Acadèmia de Hollywood, és a dir, l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques, que són els que organitzen els Oscars que tot coneixem, els Premis Oscar. I després, finalment, també podem afegir que se funda tal dia com avui, de l'any 330, estem xerrant del segle IV, se funda Constantinople, que és la capital, o que és la capital actualment de Turquia, encara, o el que era també Estambul.
0: Molt bé, vinga, tot això en 11 de maig.
2: Sí.
0: I de curiositats, per qui vulgui pensar i donar voltes i qualcú li interessa, qualque qüestió, vull que cerqui un poc més sobre això. I nosaltres vos convidam a que quedeu també per estar entretenguts i informats avui a Ràdio Pollença, com sempre, que tenim a la programació d'aquest començament de setmana.
1: I va bé, com sempre, tindrem a Novala, la secció de Novala Respon. Avui, a partir de les 10:15, Novala Martí Marc vendrà a parlar sobre l'actualitat de Pollença i de més temes, que no són pocs. També tenim tot aquest tema de l'aparcament, avui, que segur que se'n parlarà, hi ha molt de debat. També a la passada tertúlia van tenir molt de debat amb aquest tema. Però bé, hem de seguir, perquè a les 11 tindrem, parlarem, Andreu Aguiló i na Xesca Paià sobre el Museu de Pollença i sobre teatre, no, Maria?
0: Sí, recordem, ho hem dit fa una estona, tot que la setmana que ve el museu celebrarà aquest Dia Internacional del Teatre amb una obra que fan dins un museu, com ja fa un parell d'anys que ho celebren, que l'ha escrita na Paiaia i que segur que farà riure tothom, i que ja se venen les entrades, hi ha un parell de funcions perquè sempre s'omplen i perquè l'espai és reduït, per tant no vos quedeu sense, però clar, ells mos ho donen i de un més detalls, o el que mos puguin contar, perquè na Paiaia no mos sol avançar massa, perquè si no, no té gràcia, mos farà espor. I vist tu pòster, imagino que el darrer que volem són spoilers. Bé, tindrem en Andreu Aguiló, director del museu, i la Xesca, autora de l'obra, amb nosaltres. I avui no hi ha notícia en ràdio, per tant, podrem anar tranquil·lament amb ells, xerrar una bona estona amb ells, a les 12 a l'informatiu, i acabam amb aquest Jaume.
2: Acabam amb una entrevista a la presidenta del Festival de Teresetes Internacional, Naina Jimeno. Xerrarem de l'obra que faran, o de la representació de Teresetes que hi haurà aquest diumenge, dia 17 a les 11, enfront del museu, enfront d'aquí del convent, de la companyia lleidatana Xip Xap, amb l'obra Amelie, que està basada en el conte clàssic de flautista d'Amelie.
0: Sí, en quant només mos arriba una obra de teatre de Teresetes a Pollença, sí. Però n'hi ha moltes de propostes per tota l'illa, tota la setmana. Mm-hmm. Vos recomanam-hi molt, que entreu a la seva web i que aneu a veure qualcuna d'aquestes obres perquè solen ser espectaculars. I de, bé, en xerrem a Naina Jimeno.
1: I si no, a Maria, les Teresetes estan declarades bé nacional i material, o així, no sé quina és la categoria.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí, això és...
0: Jo sempre ho dic, he vist, perquè la gent no acaba de saber que hi ha aquest festival, jo crec que la gent no conscient de l'alt nivell, i nosaltres intentant no perdre-nos-ho mai. És vera que hi ha obres per nens petits, però després n'hi ha per adults, i ja he vist en un club i bé, algunes que s'han fet altres anys, obres tan espectaculars d'un nivell tan alt, obres internacionals de companyies d'arreu del món, que posava pel de punta, qual any hem acabat d'emocionar-se que fins i tot hem plorat. Vull dir que si podeu, no vos ho perdeu, aneu en aquest festival de Teresetes perquè un nivell és increïble. Nosaltres en xerrarem, com dèiem, en el final del programa. No tenim programa cap vespre, però sí que avui hi ha Trash Monday Music Club, i avui tenen un programa especial d'aquest que sabem que escoltarà molta gent, no només per la bona música que posaran, sinó perquè avui, a més, tenen convidats. Si en Pedro mateix mos expliqui del que
3: faran. Bon dia. Avui tenim un programa dedicat a una de les bandes d'un any 90 més especial per nosaltres, que se diuen Red Cross. Són de Los Angeles, i tindrem uns convidats que són la banda del Cudi, que se diuen Jimmy's Fantasy, que fan versions i que aquí a Pollans s'han tocat un parell de vegades, i vendran i estaran amb nosaltres perquè són molt fans d'aquesta banda també, i bueno, estan convidats per comentar pues, un poc la trajectòria de Red Cross, proposaran cançons que a ells li agraden, i bueno, estarem amb ells un parell d'horetes comentant tot això, vale? O sigui que serà un programa ben xulo i segurament que riurem molt, o sigui que us esperam a tots. Serà a les 6, com sempre, a Trash Monday, aquí a Ràdio Pollença. Us esperam, una abraçada.
0: I ja teniu la programació d'avui, 9:56 minuts. Bon, anar en directe a l'agenda perquè vos han de contar moltes quatre coses en només 4 minutets.
4: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana. A l'agenda de Ràdio Pollença.

0: I llavors hem preparat una agenda per la setmana que ja podeu consultar a radiopollença.net i que comença amb moltes informacions de l'Ajuntament, algunes d'elles ja vos les hem contades, però, per exemple, teniu en compte que avui a les 8 s'obren les preinscripcions a les activitats d'estiu jove per us joves nascuts el 2014 o més grans que faran activitat dilluns, dimecres i divendres en punt jove els mesos de juliol i agost per un preu de 195 euros. Més informació a l'oficina de Punt Jove en el seu Facebook.
1: També recordar-vos que les preinscripcions per les activitats de l'Escola Viva d'Estiu en el Port de Pollença per infants d'entre 2012 i 2015 s'obriran les preinscripcions el dia de demà a partir de les 8 fins al 14 de maig. Podreu escanejar el QR que trobareu a les seves xarxes socials.
2: I també l'Ajuntament ha publicat les bases per a constituir una borsa d'informadors turístics, personal laboral i temporal. El termini de presentació d'instàncies és fins dia 15 de maig. L'instància està disponible a la seu electrònica.
0: Us hem contat abans que ja se poden comprar els abonaments al Festival de Pollença fins dia 18 de maig, només a l'oficina del festival. A partir de dia 18 ja se podran comprar totes les entrades. Però també hem de dir que ja estan a la venda també les entrades dels concerts de Esos Cuernos Rock, el festival que se farà a Can Esquerrinxo dia 6 de juny. Podeu comprar per un preu de 10 euros a la seva web esoscuernosrock.com.
1: I ara sí que podem parlar dia a dia en qüestions d'agenda. Dimecres l'Ajuntament presentarà la campanya de sensibilització familiars La teva responsabilitat, una iniciativa per difondre missatges a les famílies relacionats a la responsabilitat envers els seus fills i filles a les 12 a la sala de plens de l'Ajuntament.
2: També dimecres l'Ajuntament presenta el Pla d'Arbrat de Pollença a càrrec de l'equip tècnic que ha redactat el document. A les 7 de l'hora baixa serà el Saló Cultural del Port de Pollença.
0: Dijous a conferència de la UOM, Pirates i Corsaris Mallorquins a l'edat mitjana, és, com sempre, a les 6 en un Saló Cultural d'Humoll i el dona la professora Victòria A. Burguera.
1: I també dijous trobam a Cineclub el Club Pollença. Hem de recordar que ha canviat l'horari, ara és a les 8 i mitja. Serà la projecció de la pel·lícula La Buena Hija. Les entrades, com sempre, 4 euros per socis i 6 per no socis.
2: I passam a dissabte 16, concert de compte simfònic Pere i el Llop, de Sergei Profiev, amb la banda de música de Pollença i alumnes de primer d'ESO de Montesión, a la plaça B, a les 7. Serà gratuït.
0: Diumenge, com dèiem, al Festival de Teresetes, l'obra que ve és Amélie de la companyia Chitxap. És a les 11, al carrer Pere Josep Cànaves, davant del convent de Sant Domingo.
1: I diumenge també tenim un concert solidari del Festival de Pollença a benefici de Weimar. Ja us han comentat en Raquel Camarinha, soprano, Joan Areu, el piano, a les 7 i mitja en un pati de l'Ajuntament. 10 euros, tiquets de l'oficina del festival. També recordar-vos en quantes posicions teniu en un convent de Sant Domingo, la del cavall banal, la muntanya màgica, fins al 14 de juny, i a Can Llobera, el que ens empodera. Càrrec de Camila da Silva.
0: I aquest divendres, les jornades d'accessibilitat universal, aquesta caminada popular solidari de 2,5 km a benefici de Prodis. A partir de les 6, saqueu les monares, us podeu apuntar per 5 euros i a les 7 comença la caminar i a les 8 l'hamburguesada. Venen les notícies. Divetres Ràdio, us deixem idò amb la darrera hora actualitzada.

0: dia, França ha confirmat un positiu per antivirus en un dels 5 ciutadans francesos en repatriats des de Tenerife. Es tracta d'una dona que va presentar símptomes en el vol cap a París i que ha empitjorat durant la nit. També ha donat positiu un ciutadà dels Estats Units repatriat. Mentrestant, Sanitat ha anunciat que la quarantena als passatgers del creuer comptarà a partir de dimecres passat, 6 de maig, i s'estendrà 42 dies.
1: A Espanya, la dona hospitalitzada a Alacant per haver coincidit en un avió amb una de les víctimes ha donat negatiu en la segona PCR. La de Barcelona també ha donat negatiu, en aquest cas en la primera prova. La repatriació dels passatgers de l'Ondius acabarà avui amb vols cap als Països Baixos i Austràlia. Està previst que al vespre l'embarcació parteixi ja de Tenerife sense viatgers ni part de la tripulació.
0: Canviant de qüestió, aquí a les Balears avui és festa grossa a Sóller, on se celebra el Firó, i ara mateix està a punt de començar amb l'ofrena de les valentes dones. Allà s'hi troba la nostra companya Neus Pericàs. Neus, com està l'ambient?
2: Hola, molt bon dia. Estem aquí al monument on les valentes dones faran l'ofrena al monument dels herois. Per aquí hi ha molt d'ambient. Pagesos i pageses estan aquí des de ben prest per viure amb orgull aquesta part de la festa. N'escoltam alguns.
3: Jo sempre ho dic, han recuperat l'il·lusió que tenien de petits a dia abans dels Reis.
4: Que aquest acte és el menys desconegut, però per la gent de Sóller és molt important i és on hi ha la part més emotiva i més sentimental, realment.
2: Han pogut parlar també amb el capità Angelats, que un any més vol fer o no el seu paper.
5: Jo cada any és com el primer. O sigui, amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa força i les mateixes ganes. I el mateix o no.
2: Les autoritats estan aquí, acaben d'arribar, i així es donarà inici al que serà un gran dia de festa.
0: Gràcies, Neus. I a la crònica política, el govern estudia fórmules legalment viables que permetin garantir l'accés dels residents a les línies i freqüències del bus del TIP a Mallorca més aturades. Una mesura que avui han valorat els representants polítics a la tertúlia del programa El Dia. Són Anabel Curtó, del PP, Ares Fernández, del PSIP, i Manuela Canyades, de Vox.
6: Hem d'ajudar en el resident, hem d'ajudar a la gent d'aquí i s'ha de trobar la manera legal de poder fer-ho.
7: Evidentment, nosaltres estem d'acord amb aquesta mesura. Ara, un apunt, jo demanaria, me sap greu, Anabel també, però un poc més de concreció al respecte.
8: Si no se ponen más vehículos y no se ponen los conductores adecuados, pues lo de la prioridad en el bus es que no sé cómo lo van a hacer. O sea, que van a poner un policía diciendo tú eres residente, tú no lo eres, tú eres turista, tú no lo eres.
0: Als tribunals, en aquesta hora, s'ha de reprendre l'audiència provincial al judici a un home acusat d'assassinar la seva sogra a cops a la colònia de Sant Jordi el 2024.
1: S'enfronta a una pena de 20 anys de presó pel delicte d'assassinat. La fiscalia diu que l'home, que vivia amb la mare de la seva exparella, va aprofitar que aquesta, de 74 anys, es trobava tota sola a la seva finca de fora vila per fer-li mal. Va llançar en terra la víctima i, presumptament, la dona hauria mort pels cops que l'acusat li va pegar durant 15 minuts. Aquest dilluns declaren els primers testimonis després que divendres es constituís el jurat popular.
0: I a la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, qualifica d'inacceptable la resposta de l'Iran a la proposta de pau que se'ls va fer. Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts amb més notícies a les 11 en punt.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: 9 minuts, ben puntual com cada dilluns en aquesta hora. Mos acompanya el Bala de Pollença, Martí Marc, per repassar notícies, temes d'actualitat municipal i per tenir-nos ben informats i ben informades i de lo que hagi de passar també aquesta setmana. Martí, bon dia, com anem?
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, tu?
1: Aquí, de dilluns.
0: De dilluns? Te vas banyar dissabte?
1: No.
0: No vas sortir.
1: Sí que vaig sortir, sí? Tot ho tens, sí. Vaig sortir de matí, l'hora baixa i el vespre, vull dir que... Perquè no quedi, no? Vull dir, però va ser un dia raro, perquè per així que havia de ploure més, va ploure menys, però va ser un dia lamentable en aquest sentit, perquè varen moltes coses que van haver de suspendre, no? I també cal dir que el diumenge va ser un dia fantàstic.
0: Sí.
1: Va ser un dia guapo, un dia
0: primaveral.
1: Un dia... Però, bueno, mes, ja sabem que la primavera és un poc així. El que passa és que has fet uns primers dies de maig una mica de primavera, no?
0: Però bé... Llàstima de les cancel·lacions de dissabte de Pollença Folk, de Correfoc...
1: Per això t'he dit, que això, aquest temps...
0: Sí, això va ser greu.
1: Va ser el que va obligar a suspendre per raons de seguretat i per raons d'aquestes meteorològiques, per raons de prevenció, aquest tipus d'activitat que s'havien de fer i estaven programades. Jo crec que això és una mica... Passen aquestes coses al mes de maig. Normalment no passen aquestes coses, però també poden passar. I, bueno... ara el que tenim en aquest moment, evidentment.
0: Exacte. Mira, Martí, el que tenim quan plou també és que els aparcaments se mos enfanguen una miqueta.
1: Sí, ara, una miqueta molt.
0: Una miqueta molt. Aprofit per enllaçar-ho amb el tema. La setmana passada vas tenir reunions amb la gent que està impulsant aquesta iniciativa on demanen doncs, això, que hi hagi l'aparcament regular per als residents per fer-ho un poc més fàcil per als que vivim aquí tot l'any. Com va anar aquesta reunió? De què vareu parlar? Se va arribar a qualsevol acord?
1: Bueno, va ser una reunió amb la persona que ho ha tirat endavant, és a dir, i a més IB3 em va fer ressò, també de qualsevol manera, i jo ara explicaré una mica com va anar la reunió. La reunió va ser cordial, va ser institucional, ell em va explicar tot el procés perquè va fer aquesta recollida de signatures, en quin moment està aquesta recollida de signatures i que un moment terminat ho faran oficialment a l'Ajuntament. No? Me deia que pensa que hi ha unes 800 signatures que de persones que han signat aquesta petició i en altres jo li vaig dir una mica quin era el nostre plantejament al respecte. No? Per una part, cal dir que un dels problemes que tenim a Pollença és que pàrquings, diguem-ne, de caràcter així com us agradaria, n'hi ha pocs. És a dir, el pavelló és el que realment és el que millor està en tots els sentits i a vegades tampoc està ple, però que a vegades ja tenir la tendència com que està un poc lluny, pues, evidentment és un problema. Ara hem tornat a obrir, evidentment, hem obert o reobert d'una altra forma el pàrquing de l'Escoleta, que té un 45 pàrquings així com toca i que crec que realment dona una resposta com a la zona que hi ha, aquella zona que va cap a Joan Mas. I després hi ha altres pàrquing que tenen una situació problemàtica. Nosaltres, evidentment, cal dir que aquests pàrquings estan en zones rurals, rústics. I, per tant, mos gairebé impossible realment dur a terme aquell tipus d'actuació que nosaltres mos agradaria, des del punt de vista d'asfaltar, de cimentar, de formigonar... Bueno, aquest tipus d'accions que, de qualsevol manera, podrien donar un tipus de pàrquing més adequat. És un tema, diguem, de definició de pàrquing de sòl rústic.
0: Què és que sí permetria fer? És a dir, per exemple, aplanar, qualsevol tipus de condicionament,
1: ara t'ho explicaré. Per a veure, nosaltres el que vàrem fer d'aquests pàrquings és, com a mínim, d'acord amb la normativa que va fer el govern, fer pàrquing de 8 mesos, que jo mai he entès perquè el govern fa pàrquing de 8 mesos. Me sembla que és una solució pensada, diguem, d'una forma, jo diria, poc sèria, poc rigorosa, perquè, evidentment, no, el problema és que tenim molt de pobles, en general, és que no tenim solars adequats perquè la gent pugui aparcar. Nosaltres, a Pollença, ara, el que estem fent, el que farem, ja tenim un projecte damunt la taula per fer una nova adequació d'aquest pàrquing, sobretot el pàrquing de la rotonda d'Ugall, del pàrquing que està darrere l'Escoleta, després de la vinyeta i de Can Febus i de la zona de Can Bac. És a dir, són aquell pàrquing que, de qualsevol manera, serà un procés d'adequació perquè estiguin en millors condicions de les que tenim.
0: Són el que s'enfanguen.
1: Són el que s'enfanguen i són les que realment, sobretot, n'hi ha dos que s'enfanguen més, o de Can Bac s'enfanca molt manco, perquè el tipus de material que realment se posa està millor en aquest sentit, tot i que, t'ho he dit algunes vegades, estan pendents de que sigui, de que és un pàrquing dissuasori que el Consell va començar a posar en marxa la passada legislatura i nosaltres vam posar al·legacions per tal de millorar aquest pàrquing, quan realment a final d'any estaria tot el procés d'al·legacions i sabrem, podrem saber exactament quin tipus d'actuació podrem fer al respecte. Però és una mica... està una mica menys malament, ho diré així, tot i que la darrera part que nosaltres vàrem fer una al·legació, que és la que arriba un tros de solar que arriba fins a la carretera, encara no està així com toca. Per tant, aquesta és una mica la nostra proposta, fer un procés d'adequació, això és el que també vaig informar, per intentar que hi hagi el màxim pàrquing possible al respecte. El segon aspecte que se va plantejar és intentar millorar la retolació de tots els pàrquing a fi efecte de que la gent que ve de fora tingui clar que més que entrar dins un poble que té dificultat real de pàrquing, que realment vagin en aquestes pàrquings, inclús el de Can Escarrinxo, que la vàrem adequar al respecte. Per tant, l'idea és tenir una quantitat de pàrquing a les afores de Pollença, o a les entrades de Pollença, fia feta de que ja no arribin a l'entrada. Un segon punt que nosaltres vàrem començar a treballar fa un any i que el servei tècnic no ho vàrem veure clar és el fet de poder aparcar davant iguals permanents. Jo crec que aquesta és una solució que seguirem insistint a fia feta perquè estan parlant de més d'un centenar de pàrquings que poden per un resident de Pollença, perquè serien per la gent que té que igual permanent, que són gent que resideix a Pollença, i que possibilitaria que hi hagués més possibilitat de que la gent pugui utilitzar pàrquings, aquestes entrades en iguals, de qualque manera, i per tant hi hauria una més possibilitat, de qualque manera, de tenir més pàrquing per la gent d'aquí.
0: Això se fa a altres pobles, ja ho han intentat.
1: Bueno, no tots els pobles se fan, però nosaltres intentarem, perquè ho vàrem plantejar políticament, vàrem fer estudis i tècnicament se mos va posar inconvenients, ho diré així, d'una forma light, per tal de posar-ho en marxa. Jo crec que tornen a insistir, perquè és una mesura que, tenint en compte la quantitat de guals que hi ha a Pollença, de qualque manera, sobretot a les zones on hi viu bastanta de gent d'aquí, seria una solució que aportaria una gran quantitat de pàrquing al respecte. Per tant, és una línia que jo vaig plantejar, que vàrem plantejar abans i que tornem a plantejar i que vaig donar la resposta a aquesta persona que va venir al respecte de millora de pàrquing per residents. I la tercera, estem estudiant ja les propostes de pàrquing de residents, com ho podem articular i com se pot dur a terme. Per tant, aquesta és una... són les qüestions, aquest quatre plantejament que vàrem fer al respecte. Així tot, jo vull dir dues coses més. No? En veritat, en un moll és una altra problemàtica. La ronda, la via de cintura, realment allà és un lloc que hi ha molt de pàrquing, de qualque manera, i un moll de Pollença té dues coses. És molt llarg i poc ample, no? És llarguíssim, un poll de Pollença, és a dir, s'estès d'aquesta manera. Però estan parlant de la via de cintura fins a la mà, estan parlant de 10 minutets, màxim, no? I, per tant, a vegades és important tornar a insistir en que la gent pugui utilitzar la via de cintura, que hi ha molt de puestos per poder aparcar. Així tot, també, hi havia una proposta de pàrquing dissuasori que era per d'aquí més de 5 anys al Consell de Mallorca, que és un solar que està davant el bus allà on hi ha l'estació de busos, a l'altra banda de la via de cintura, que està en procés d'expropiació per part del Consell. Nosaltres vàrem fer una sèrie d'al·legacions i ens varen dir que si tot va bé, a final d'any estaria fet el procés d'expropiació. Ja sabem que els processos d'expropiació són lents, eh? Però bé, estan parlant d'un espai, d'un solar de més de 7-8 mil metres quadrats, en la qual cosa hi pot haver un pàrquing important i, per tant, això pot possibilitar, si més no, que hi hagi, diguem, que hi hagi una relació entre l'estació de busos i aquest pàrquing i, per tant, donar una mica d'espai, de, en fi, d'espai, de, a fi i efecte, que la gent que vengui pugui aparcar aquí, no? Per tant, aquestes són les línies que hem plantejat. De totes formes, jo hi ha dues coses que més que vull plantejar. Crec que en aquest moment hi ha tot un debat a Mallorca sobre el tema de limitació d'entrades de cotxes. Enguany, aquest mes del 25, perdó, van llegir damunt la premsa que hi ha 39.000 cotxes més damunt les carreteres. És evident que Mallorca té un límit. Quan diuen que Mallorca està embossada, és que Mallorca està embossada. Entre tots els cotxes que tenim, la gent d'aquí, que a vegades no som un cotxe, no són dos, a vegades són tres o quatre en funció d'un membre de la família. Per tant, després tot el que venen un cotxe és de lloguer. Obusos. En fi, i la gent que ve en barcos, clar, tenim una illa bastant embossada. Jo crec que cal començar a posar unes limitacions en quant al nombre de cotxes que m'he dit. No vull dir prohibir, és fer un estudi de càrrega, que el que el Consell de Mallorca s'havia compromès, per tal de veure què és el que podem tenir a Mallorca per tal de tenir una circulació mínimament digna. No? És a dir, això, i jo crec que això és un dels punts que pareix que ha quedat molt damunt la taula, així com, per exemple, a Eivissa i a Formentera s'ha aplicat aquesta limitació de cotxes. Crec que a Menorca s'està estudiant i a Mallorca el Consell s'havia compromès, però no al final, perquè aquesta legislatura no se farà. Per què? No ho sé. No tinc informació al respecte, però crec que seria important començar a fer un estudi de càrrega, que és un nombre de cotxes que podem suportar a Mallorca. Mallorca té 1.200.000 persones en aquest moment. Perdona, 1.000.000 de persones, les Illes Balears 1.200.000. Cada vegada tenim un parc de cotxes cada vegada s'està incrementant. Taxis, busos, gent que ve de cotxes de lloguer, gent que ve de la península. Evidentment, les carreteres i autopistes que tenim ja no donen a l'abast per tot això. I crec que seria important fer una regulació d'aquest tipus de mesura, perquè crec que això és necessari. I després, un tema que jo crec que està relacionat amb tot això, és el tema el transport públic de les Illes Balears. El transport públic de les Illes Balears, és veritat que des de fa anys hi ha hagut un salt qualitatiu i quantitatiu en quant a el transport de les Illes Balears, en quant al nombre de freqüències, en quant a la gratuïtat del TIP, etc. Però és evident que cada vegada més, ja no és només a l'estiu, sinó tot l'any, hi ha una quantitat d'autobusos que van plens i que realment no donen resposta a les necessitats i demandes que hi ha. Jo ho he dit algunes vegades, per tant, nosaltres el que demanem, i ho vàrem demanar, perquè i jo hem tingut reunions amb l'OTIP, la gerència de l'OTIP, la Conselleria de Transports i de Mobilitat, per tal de qüestions concretes de pollança. Inclús vàrem tenir una reunió que va venir la gerència, va venir entitat, va venir associacions, va venir grups polítics, per tal de demanar coses per millorar el transport públic de les Illes Balears. Què vàrem demanar? Que hi hagués més transport directe de Pollença a Palma. No només que s'aturàs, anàs a la Pobla o anàs a Inca, sinó directe, sense fer realment aturades. En segon lloc, un transport directe de Pollença a l'aeroport de Palma. La Port de Palma, és a dir, crec que realment Pollença és un nucli turístic i gent de Pollença que a vegades necessita de transport, crec que això seria un element important. En tercer lloc, se va dir que s'estudiés que la gent en aquest moment va de dret en els autobusos, i és evident que tot tenim clar que dins una ciutat com Palma, Madrid, Barcelona, la gent va dreta dins els busos de la ciutat, busos urbans, però un busos interurbans que van de distint pobles per l'autopista o per carreteres que van 80, 90, 100, és perillós, i per tant això s'ha demanat per activa i per passiva. Per tant, i en aquests moments hi ha tot una demanda degut a la massificació del transport públic, que realment la gent a vegades no pot pujar, realment estan estrets, i s'ha plantejat per part de la presidència de govern de les Illes Balears la possibilitat de fer busos per la gent. No sé com ho pensen fer, és a dir, la veritat, no? No sé si ha estat una forma de dir ho estem estudiant i veurem què passa, però això de cada vegada més és un tema que preocupa tothom. Per tant, tenim a Mallorca molt de cotxes, ve molta de gent, Pensau que estan venint alrededor a les Illes Balears de 20 milions de turistes, i que el número de cotxes que ja se va incrementant, i això està possibilitant, està duent a terme el col·lapse o massificació del transport públic i realment unes carreteres col·lapsades al respecte. I a vegades, en el poble, de molt de poble, no tenim a vegades un número de parc insuficients en condicions per donar resposta a tot això. Jo crec que tot això, el que he dit ara, no vull dir, no crec que pugui solventar tots els problemes, però pot ser una forma de començar a amortiguar les conseqüències d'aquesta quantitat de cotxes que tenim a Mallorca d'una forma, sobretot a l'estiu, però tot l'any jo diria que està ja i de bé, no diré col·lapsar, però important també és el nombre de cotxes que hi ha.
0: Martí, parlant de coses pràctiques, de tot el que has dit i de lo que s'ha pogut fer des de l'Ajuntament, Maquet, dic un poc per fer un resum, Maquet, en què estàu, seguiu estudiant la proposta que vareu fer de que se pugui quedar davant d'iguals.
1: Sí.
0: Estudieu la proposta de parking per residents.
1: Això,
0: de Pollença,
1: residents.
0: I estava a punt de treure l'adequació dels aparcaments,
1: sí,
0: que estan en rústic.
1: Ja des de l'àrea d'urbanisme està, ja hi ha les propostes de millora d'aquest pàrquing a fi efecte de tenir-los una mica en condicions. Molt bé, quedat...
0: Se fa un pic a l'any, Martí?
1: Mana, sí.
0: Semblant a el que ja se va fer l'any anterior.
1: Sí, l'any passat se va fer. Això, molt bé, ha quedat fer-ho abans, però ha plogut molt enguany, en totes les dificultats que hi ha quan plou, però el que volem és fer un tipus d'actuació que amb una inversió significativa per millorar, adequar, i que quan hi ha aquestes plogudes no hi hagi problemes que tenim en aquests moments.
0: Parlant de circulació, també podem enllaçar que aquest divendres comencen les restriccions d'accés a la península de Formentor. Des del dia 15 de maig, divendres, fins al 18 d'octubre, hi haurà les restriccions a les que ja començam a estar acostumats, de les 10 de matí fins les 10 de vespre. Estàs content amb la com se farà enguany? O no? Des de l'Ajuntament teníeu més proposta?
1: Nosaltres, ja he dit, aquesta solució a nosaltres no ens acaba d'agradar. Nosaltres pensem que les restriccions haurien de ser des del principi d'abril, perquè si un va a Formentor, la veritat, des del mes d'abril, des d'ahir comença la temporada turística, un nombre de cotxes, de ciclistes, d'autobusos, de camions que puja a Formentor, inclús que va en el far de Formentor, es cada vegada increixent en tot el problema que hi ha de seguretat al respecte. Vull dir, nosaltres ja hem dit cada vegada que han tingut reunions on hi hagi la Direcció General de Trànsit de Madrid, la Direcció General de Trànsit de Palma, el Consell de Mallorca, UTIP, dir, tot la Guàrdia Civil de Trànsit, etc., han posat de manifest que nosaltres consideram per millorar la seguretat d'aquest d'anar a Formentor, que realment que la restricció comença un poc abans. És a dir, no se tracta d'impedir que ningú hi vagi, sinó d'intentar que hi hagi, en fi, un control, una supervisió, unes mínimes normes de seguretat, perquè nosaltres passant pena, tenint en compte, torn a repetir, que ara, si un va per les carreteres de Pollença, de Mallorca, un nombre de ciclistes que hi ha és impressionant, no? I per tant, i això genera...

0: transport públic i fomentar que la gent hi vagi quan hi ha possibilitat de poder aparcar, que aquesta és la clau. I en aquest moment nosaltres, que som en aquest moment el que tenim provisionalment, la gestió de pàrquing, que de moment és un pàrquing públic, ho dic perquè que és gratis, gratuït, mentre esperam la sentència, que realment s'ha demanat per activa i per passiva, veure en quina situació està la sentència, perquè fa molts anys que tenim una situació que no sabem si el pàrquing serà nostre o se serà d'Immobiliària Formentor. Per nosaltres és estratègic que sigui un pàrquing públic. Un pàrquing públic, perquè si no podem arribar a una situació de privatitzar una mica més tota la zona de Formentor. Per tant, nosaltres lluitarem, espero que sigui favorable, però estic convençut que si és favorable hi haurà al·legació per part d'Immobiliària Formentor, i si no és favorable, nosaltres apel·larem, perquè nosaltres el que volem estratègicament, i a més pensant que això és un pàrquing públic que ha de tenir l'Ajuntament de Pollença, que m'agradaria tenir una gestió diferent de la que tenim, sí, però com estem en una situació d'inseguretat jurídica, que no sabem quan hi haurà la sentència, i per tant no poden donar a una empresa la gestió d'aquest tipus de la gestió mitjançant un cànon determinat, evidentment això mos crea una certa inseguretat i inestabilitat a l'hora de prendre decisions. Però torno a repetir, per nosaltres, haurien les restriccions haurien de començar molt abans, a dir, des d'abril fins a final d'octubre, perquè en la temporada hi ha molt de cotxes, bicicletes, etc. En segon lloc, estan lluitant perquè el pàrquing sigui públic, sigui de l'Ajuntament de Pollença, perquè pens que és el que legalment ens correspon al respecte.
1: La setmana passada, Martí, sortia a la premsa que fins i tot l'Associació de Conductors d'Autobusos i de les Illes Balears demanava que a la Serra de Tramuntana, i posava també d'exemple Formentor, se limiti també l'accés a ciclistes, que arriba a ser un problema de seguretat per ells també i d'estrès. Ho veurem, creus?
0: Una restricció d'accés a ciclistes? Jo crec que el problema és que estan plantejat ara no és un problema parcial. És dir, crec que hem de fer una reflexió global sobre la Mallorca que volem. En aquests moments hi ha tota una reflexió perquè el que no podem fer és morir d'èxit. Primera cosa, Mallorca viu de turisme, sí. Tenim en aquest moment el tema de turisme? No. Per tant, de tenir un turisme que sigui sostenible des del punt de vista econòmic, des del punt de vista dels recursos, des del punt de vista ambiental, des del punt de vista de la convivència entre ciutadans. Tenim una situació turística que fa que realment el tema de l'habitatge sigui realment quelcom prohibitiu per determinats sectors socials. És a dir, hi ha tota una sèrie seguit de qüestions que totes estan relacionades. És a dir, és que no estan parlant de per altra part de ciclistes, per altra part del transport públic, per altra part del pàrquing. Tot hi ha una relació en tot això. I creiem que Mallorca, que s'està tornant, és una illa cara, que això és una realitat per viure, basta veure preus que tenen o pisos, els habitatges, que la gent cada vegada té dificultats per arribar a final de mes, malgrat que cada vegada el conveni col·lectiu està incrementant. Ara l'altre dia vaig llegir que el conveni de comerç ha incrementat un 14% el sou de treballadors, o de turisme, o d'hoteleria també és només, jo diria, dels millors d'Espanya, però viu una Mallorca escà. Per tant, si no tenim aquesta visió integral, global, de sostenibilitat, etc., el que tu has dit de conductors de busos i ciclistes és un problema més de tot global. I, per tant, aquesta és una qüestió que hem de reflexionar. Com, inclús l'altre dia a Pollença mateix, hi ha dos llocs que ens generen problemes. La plaça dels Seglars, l'altre dia hi havia una foto que ens van enviar de plena de ciclistes, que aparquen per tot, que són moment determinat, sí, però que crea problemes. Inclús hi ha molts de ciclistes en un passeig vora mà d'un moll de Pollença que també venen ciclistes. Inclús venen de Formentor i van en direcció contrari. És a dir, tenim una situació en què per una part en tenim moltes, per altra part hi ha una manca de civisme, en molt de sentit, perquè si està prohibit, està prohibit per cotxes, bicicletes i motos. I, per tant, en aquest sentit, i jo tinc que reconèixer que les dificultats que tenim que la policia hi pugui controlar, perquè no pot tenir un policia durant 10 hores allà, perquè això és inviable en tot el sentit. Per tant, jo crec que tot el que estem dient en aquests moments, el que tu has dit que els conductors de busos, és un problema que realment afecta a Mallorca en general. La Serra Tramuntana realment és un... La Calobra, per exemple, que és un lloc que l'altre dia sortia una foto de que gent en bicicleta havien passat a un lloc

0: lloc que realment era, no podia veure el que hi havia davant. Això són situacions que han de començar com a mallorquins, com a persones que viuen aquesta terra i que han de viure d'aquesta terra i han de viure turisme, i si és possible amb altres alternatives econòmiques, és que si no, molts estan fent mal en altres mateixos.
1: Un altre exemple, Martí, una queixa que hi havia la setmana passada a través de xarxes socials, algú se queixava de que ciclistes havien entrat a aparcar la bicicleta en el poliesportiu de Pollença, allà on abans era el bar, el que està tancat ara, a la part de dalt. Clar, les seves bicicletes, imagino que són molt cares, les tenien allà aparcades, ocupant també tot l'espai, sí, de la taula de ping-pong.
0: És que en el final s'enduen tot, perquè les bicicletes són clares, inclús això de la plaça Usaglàs, hi ha un lloc per bicicletes, inclús algun bar tenen bicicleteros, però la gent s'endú de vora perquè realment tenen temor. Per tant, tot aquest tipus de coses és que és un problema des del punt de vista del control al respecte. I la gent a vegades pot posar prohibició, però la gent les prohibicions a vegades no li fa cas en aquestes prohibicions. No? Per tant, jo crec que tenim un problema de massificació, un problema d'incivisme, un problema de que la gent vol, no se fia de que la seva bicicleta, que són bicicletes de molt de dobbers, evidentment, no? I també se diu, molt que veia, l'altre dia un senyor m'ha enviat per Messenger, un senyor estranger, va dir, és veritat que el turisme, ho deia així, el turisme de bicicletes dona guanys econòmics, però si van per un passeig vora mà a contradirecció, on hi ha peatons, que tenen d'estar peatonitzat tot allò, això crea una mala imatge. Per tant, tenim tota una sèrie de situacions que aquest procés de massificació no és favorable en el final a el que realment necessitem d'un turisme que sigui de qualitat, que sigui sostenible, que sigui realment d'un sistema que econòmicament doni rèdits a la gent, perquè, clar, el turisme gasta molt, gasta aigua, gasta tota una sèrie de recursos que a vegades són recursos que aquí ens costa molt, evidentment.
1: Bé, Martí, podríem estar hores i hores debatent. Necessitem, sí, però opcions concretes, no?
0: No, però
1: perquè
0: el problema,
1: perquè el debat ja de fa temps ja, cada vegada més. Sí, però necessitem coses concretes.
0: Clar, però el problema real és que Mallorca és una illa. I és una illa petita. I que la gent, cotxes, motos, bicicleta, autobusos, tot està relacionat. És a dir, l'entrada a Palma a algunes hores és impossible. Per tant, vull dir que si no s'aprenen mesures generals, serà molt complicat aquests problemes que tenim a Formentor, a la Serra Tramuntana, a la Calobre, aquesta gent que parca allà on sigui. Això és quelcom que tot és un problema general. Que podem posar mesures parxes, sí, però el problema és una mica aquí a Mallorca volem de cara a les properes generacions. En un tema, és a dir, morir d'èxit és el pitjor que ens pot passar a mallorquins.
1: Martí, que aniràs a les jornades d'accessibilitat universal de Pollença que organitzen Arrel Marines en guany a benefici de Prodis aquest divendres, aquesta caminada de 2,5 km sortint des de Prodis i que acaba amb una hamburguesada a la plaça de Cal Almenares, on reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que els acompanyi per a tràmits, i fan també petició directa a l'Ajuntament que els ajudi en aquest sentit. Ahí aniràs.
0: Jo, per poc que pugui, tu saps que vaig quasi per tot. No vaig per tot perquè m'és impossible. Jo crec que quan un està a la responsabilitat que en aquest moment tenc, un ha de posar l'hora per tot i ha d'intentar estar per tot, per saber el que pensa, i a vegades això te crea una certa sensació d'impotència, perquè a vegades no pot donar les respostes que tu voldries. Nosaltres ja, amb altres accions que s'han fet al respecte, hi hem participat, i és evident que quan dius que ha d'haver un mediador, jo crec que el problema és veure que nosaltres intentem, quan qualcú ve, a vegades a l'Ajuntament, persones majors sobretot, intentar ajudar-los en el que sigui possible. Això és un ordre, és una orientació que he donat a fi efecte de que ningú se senti aquesta bretxa digital que realment en aquest moment existeix, pues no pugui afectar a la gent que tingui una impossibilitat. Nosaltres intentem des de l'Ajuntament, segurament no arribem a tot, intentar ajudar a que la gent no senti que els seus drets estiguin limitats per aquesta dificultat real de poder accedir, per demanar la informació o per fer una sol·licitud concreta que afecta la seva vida, evidentment.
1: Mira, aquesta voluntat des de l'Ajuntament d'ajudar en aquestes persones que necessiten.
0: I ajudar d'una forma, potser no tenim un mediador, serà molt difícil posar un mediador al respecte, això també t'ho puc assegurar, però sí que intentem ajudar-los en la mesura del possible.
1: Seguim repassant temes d'actualitat de Pollença. Martí, en parlarem amb els regidors corresponents, però aquesta setmana hi ha entre la setmana passada i aquesta us heu anunciat alguns canvis importants, algunes presentacions també. Mira, per una banda, des de EMSER i l'Ajuntament posareu en marxa aquest nou model de recollida que inclou, entre altres qüestions, per exemple, ja finalment, després de molts d'anys de dir-se, aquesta separació i recollida de l'orgànica.
0: Sí.
1: En general, però, és tot un nou model que posava en marxa.
0: Sí, però això s'implantarà progressivament, perquè no se pot implantar de cop i volta. Se començarà d'una forma parcial, però hi ha una cosa que tu has dit, que és separar el rebuig de la matèria orgànica. De qualsevol manera, això era en aquest moment, vosaltres saps, tothom sap que hi ha rebuig, hi ha vidre, hi ha paper, hi ha plàstics. Ara hi haurà rebuig i matèria orgànica, perquè això és una forma també de reciclar millor. I, per tant, reciclar millor també és una forma, de qualsevol manera, de gastar manco i de favorir el nostre medi ambient. Per tant, aquesta és una política que s'ha plantejat per part d'EMSER, l'Ajuntament, i que, de qualsevol manera, s'han encomanat, diguem, bastant de contenidors diferents de les que tenim, que se repartiran progressivament. S'ha comprat camions per tal de donar resposta en aquest tipus de contenidors que tenim. Se crearan unitat d'aportacions a Pollença, també en un moll, però bàsicament començarem a Pollença, Canes Carrinxo i altres zones, per intentar que aquells contenidors que estan a vegades a les zones camins rurals, que a vegades és un desastre, en molts sentits, se puguin fer a llots ja controlats amb una targeta determinada per cada persona a fi efecte de reduir l'efecte negatiu que té aquest tipus d'arcoia de fens i, per tant, tenir un medi ambient molt millor. És a dir, això és un procés, torno a repetir, de modernització de tot el tema d'arcoia de fens. És un procés també que se van crear la tassa d'arcoia de fens amb una figura de l'ITR, que és una figura que el que pretén és que la gent que s'apunti en això tindrà una rebaixa en el seu rebut si realment compleix i deixa que hi pugui haver una persona que te pugui fer una valoració si has fet una separació així com toca. És a dir, nosaltres el que volem és que la gent faci la separació, però volem incentivar això a través d'aquesta incentivació econòmica, però també volem que sigui una incentivació ambiental, perquè si fas una separació adequada, la forma com se recicla tot això és molt millor i és molt més útil i jo diria molt més econòmic, i això també repercuteix directament sobre l'Ajuntament. Per tant, és un canvi de model, segurament un model s'ha de fer de forma progressiva i és un model que jo diria que està dins les línies de la Unió Europea i dins les línies dels ajuntaments que segurament van una mica més adelantat que nosaltres, però aquesta és una mica la idea, que qui contamina paga, que realment intentar que hi hagi menys residus, intentar aquesta separació i intentarà tenir un medi ambient i un poble molt net de lo que tenim en aquests moments.
1: Canviant de tema, també aquesta setmana, dimecres passat demà, l'àrea de Medi Ambient, l'Ajuntament, convidava tothom a lo que és la presentació del nou pla d'arbrat, perquè l'equip tècnic que ha redactat aquest pla d'arbrat ho explicarà en tot detall, és dimecres a les 7 d'aquest vespre en la sala cultural d'Humoll. Tothom convidat.
0: Tothom està convidat. Jo crec que és curiós d'aquest estudi que s'ha fet per part de tècnics. No, per exemple, una dada, no? És evident que una política d'arbrat no és una cosa que sigui de curt termini, és una cosa que es fa a mig i llarg termini. S'ha fet una espècie de diagnòstic i també una comptabilitat d'un número d'arbres que tenim a Pollença. Hi ha més arbres a Numoll que a Pollença, per exemple, una realitat. I l'únic que s'ha planteja és avui el tipus d'acció que s'ha de fer al respecte. Però jo voldria matisar, en tot cas seran el tècnic el que explicaran aquest pla d'arbrat per tenir un full de ruta, de veure com ho han de fer, no? Però jo dic que una cosa és tenir un pla que te digui el que has de fer, d'una forma, un full de ruta clar, i l'altra que a vegades has de donar resposta quotidianes en aquells problemes que sorgeixen. I aquesta és una mica l'equilibri que a vegades poden tenir algunes crítiques que s'han fet de vegades per les xarxes socials d'intentar que realment la gent quan demanda que realment alguna crítica, jo crec que s'ha de fer una crítica en què se li respongui. Però la nostra política de brat és aquesta, però és evident que quan hi ha arbres que tenen problemes afecten a la circulació, afecten a finestres, afecten a façanes, afecten, etc etc. Tenim com a obligació a l'Ajuntament donar una resposta immediata i quotidiana al marge d'aquest full de ruta que tenim. I, per tant, a vegades crec que tenim aquest problema, és que no s'adona, tot i la feina que se fa, no sona la millor resposta quotidiana que tothom demana al respecte. Per tant, se fa demà en un salau d'actes d'un moll de Pollença.
1: Dimecres.
0: Passat demà, i que estan convidats tothom.
1: Dimecres també, i també està convidat tothom, però al migdia, a les 12, se presenta una campanya de sensibilització familiar. Se diu "És la teva responsabilitat". I són missatges que van adreçats directament a les famílies perquè entenguin o tinguin present que són responsables de lo que fan els seus fills, bàsicament.
0: Bueno, jo crec que això és una campanya que realment incideix en una idea que tothom sap, a dir, que l'educació és responsabilitat de les famílies. És veritat que l'escola també té una responsabilitat no només instructiva de coneixements, sinó també educativa. És a dir, cada vegada més tenim cada vegada model de famílies diferents, això és una realitat. Les famílies estan canviant les seves funcions. Home i dona solen fer feina, les dificultats que hi ha de conciliació de la vida personal i familiar i professional. Evidentment, l'escola a vegades no pot fer tot i, per tant, hi ha d'haver una col·laboració en tres aspectes. La família, que és clau, l'escola, que és fonamental, i la comunitat. Quan aquests tres elements s'ajunten és quan podem tenir una educació millor a nivell de civisme, a nivell de responsabilitat de tothom. Per tant, però l'educació comença per la família, però jo crec que totes les societats són responsables. Jo l'altre dia varen venir a veure'm unes alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Gens i Fe de Colònia per fer una entrevista, i vàrem fer una entrevista com a, per tal de conèixer coses de Pollença, etcètera, etcètera, no? I una cosa que vaig dir és que segurament una de les coses que ha fet l'evolució de la nostra societat és que s'ha perdut un sentit de comunitat, i la comunitat s'ha perdut perquè, evidentment, hi ha xarxes socials, hi ha tot el tema de lo que és mòbils, iPads, que ha fet que la gent cada vegada estigui una mica més dintre seva, no? És a dir, més individualitzada. I, per tant, han de trobar aquells sistemes per intentar incentivar la vida comunitària. Jo diria que a Pollença hi ha una cosa important que cal posar de manifest, que la quantitat d'activitats esportives que se fan. Hi ha molt de clubs esportius, estan mirant, que jo crec que estan parlant de 700-800 persones, atlots, que realment participen d'activitats esportives, i això és bo perquè crec que són, crea uns hàbits, unes habilitats importants. Però, bueno, aquesta campanya vol incidir en l'idea de la responsabilitat familiar que se té, i comunitari, diria jo, que se té en l'educació de les joves generacions. Però, bueno, la regidora ho pot explicar millor que jo.
1: La regidora ho explicarà, dimecres és obert a tothom, i nosaltres també tindrem algunes d'aquestes falges, aquests missatges se sentiran també per aquí, per la ràdio. Martí, ara se me comencen a acumular els temes i el temps passa molt aviat. Hem de parlar del cablejat de Pollença. Biel Perelló, el seu blog, ha fet una crítica, un article important en el que demana també una reflexió sobre cablejat, caixes i impunitat. Explica que el cablejat analògic obsolet no se retira d'un carrer, que les caixes de connexió estan obertes, que pengen de façanes, que les operadores n'afegeixen de cables sense llevar els anteriors, la normativa existeix i diu que no serveix de res i que això és una negligència, que és ocupació consentida d'espai públic, i demana solucions. Per començar, estàs d'acord amb que hi ha un problema amb el cablejat?
0: Sí, estic totalment d'acord. És un problema, diguem, que jo crec que aquí crec que hi ha una impunitat per part de les companyies, a vegades elèctriques, de telecomunicacions, etc, que fan que realment, i això és una normativa que realment molt supera nosaltres com a ajuntaments. L'altre dia de Paller varen tenir una reunió de la Mancomunitat de la Serra Tramuntana, i un punt que va sortir discutint la llei de la Serra feia referència a la qüestió d'això, de cables que hi ha, diguem, no només als pobles de la Serra, a tots els pobles i totes les ciutats, que realment són, jo dic, una impunitat absoluta. I se va plantejar el fet de poder realment tenir unes subvencions per part de les institucions a fi efecte de d'obligar de qualque manera a tothom a tenir un cables que soterrats, per exemple, o si no estan soterrats, que sempre té moltes dificultats, que realment estiguin mena de lo que és a dir, és curiós que de cada vegades tenim una tecnologia en fils, de qualque manera, i resulta que cada vegada tenim que plejar molt més d'això. Jo crec que és un tema que hauria d'haver per part de l'Ajuntament, però del Consell, de les autoritats del govern d'Espanya, del govern de les Balears, de veure com ho podem plantejar.
1: Què pot fer un ajuntament municipal?
0: Jo, per exemple, a nosaltres ens agradaria, però això és un tema car, soterrar tot aquest cablejat. És a dir, però, escolta, cablejar tot aquest... soterrar tot aquest cablejat no és fàcil. S'ha de veure quan s'ha fet l'empedrat, que s'ha fet a Pollença passant d'empedrat, no sé que jo sàpiga no s'ha fet, vull dir, potser estic una mica equivocat, però ens hem de plantejar que a vegades soterrar aquest tipus de cables, tant d'elèctric com de telecomunicacions, si és possible tecnològicament i tècnicament, etc., per intentar que les façanes en els pobles, inclús pobles que tenen un patrimoni històric que estigui important, i per tant això necessitem una combinació de totes les administracions i jo diria la responsabilitat de propis, evidentment, empreses.
1: Suposo que és un tema que anirà sorgint encara, clar, ara mateix soterrat així de cop i tornar a aixecar carrers no seria una solució realista, evidentment.
0: Però s'ha de planificar.
1: Però no se pot obligar a les empreses a llevar-ho.
0: Jo, de veritat, és que t'ho puc assegurar que quan les empreses comencen a cablejar, jo no he vist que mai sol·licitin res a l'Ajuntament de Pollença. Jo, francament, crec que tenen una capacitat realment de fer coses independentment de l'administració, i ho dic sincerament. Crec que és un tema que realment ja comença, tenint en compte les, jo diria, els beneficis que tenen les companyies elèctriques i de telecomunicacions, crec que seria interessant que des d'allà on calgui, jo diria el govern d'Espanya, que és el responsable d'aquest tipus de coses, però cadascú deu tenir la seva responsabilitat, que féssim acció per intentar tenir una estètica millor de la que tenim, evidentment.
1: Vinga, més qüestions, que falten 10 minuts per les 11. I Martí, volies parlar de rotondes, tu? No t'ho he demanat abans.
0: Jo vull parlar de dues coses importants. Les rotondes, també. Ja he xerrat d'UTIP, que també tenia ganes de xerrar d'UTIP, perquè aquest dia va sortir a la premsa moltes problemes d'aquest tipus de coses, i a les xarxes socials cada dia en surten. Jo volia parlar de Sant Vicenç, que l'altre dia el Punt Informatiu va treure una informació sobre aquella esplanada que està davant l'hotel Molins, que està entre l'hotel Molins i Cala Molins, no sé si més o menys que te situes, tu més o menys que ho coneixes una mica,
1: I que i tant.
0: Per això te dic, i que realment des de fa anys, abans hi havia un xiringuito, un bar, un restaurant, que realment donava un servei tant a la gent que anava, com a la gent que anava a nedar, com a la gent que no anava a nedar, que se passava allà, no?
1: Exacte, aquí en Pollencins, no hem anat a no bar, que era Molins.
0: Clar, què va passar? I això t'ho promet que és un tema que des de que vaig entrar a l'Ajuntament m'ha preocupat i m'ha ocupat d'una forma directa, no? Resulta que, en un moment determinat, la concessió que tenia l'hotel Molins va acabar i, per tant, se van presentar a la licitació dues empreses per tal de poder gestionar aquesta esplanada i poder fer un servei, diguem, econòmic, de restaurant, en fi, etcètera, mínim a la població. Això depenia i depèn de costes, i realment des del primer moment que vaig entrar a la valia vaig xerrar el director general de costes, jo diria, cada un parell de mesos les telefonava per tal de veure què estava passant amb aquesta situació, per què la costa no feia una, com te diria jo, no feia realment una, prenia una decisió respecte a aquestes empreses que s'havien presentat. Nosaltres hem tingut reunions amb les dues empreses que s'han presentat al respecte, no se'ls ha donat una resposta i, per tant, ells estan una mica pendents de quina serà la resolució, que sembla, per el que m'ho han dit, que la resolució serà no donar-lo a cap. ni una ni l'altra, en la qual cosa el problema s'allarga i se perpetua. Perquè a mi la nova directora general de Costa em va dir: «Voltes com a ajuntament voldríeu tenir aquesta competència?» Jo vaig dir sí, però amb dues condicions determinades. Una, jo vull aquesta competència de nosaltres per licitar, si realment ho tenc sense conflicte judicial, perquè estic convençut per la informació que ens han donat aquestes empreses que si no l'adjudiquen a cap faran un contenciós, perquè el consideren que tenen dret a que se li doni una resposta positiva a un o l'altre. Tot això, no? I per tant, m'ho van dir, voltes ho veieu? Jo el vull, i, perdó, i ho diré en castellà, limpio de polvo i paja. Sense cap tipus de contenciós judicial, perquè si damunt tinc un contenciós judicial que realment, és a dir, ho heret, resulta que jo puc fer una licitació, ho puc guanyar una empresa, i d'aquí X anys que hi hagi una decisió judicial sobre aquest contenciós que hauran posat aquestes dues empreses, em diuen, no, s'hauria d'haver donat, i ara el que tu has donat en aquesta empresa l'has donat a l'altra, per tant, hauria d'haver, en fi, indemnització de respecte. Clar, jo això no ho vull, evidentment, perquè això seria perjudicar el poble. Però no fer-ho també es perjudica en aquella zona, s'embruta, ahir hi havia ferros, hi ha degradació, a més hi ha un problema en els banyos que no podem utilitzar, nosaltres hem de fer net aquesta zona, Ajuntament de la Ciutat de Veïnats, que realment gestiona les platges de Cala Sant Vicenç, per tant, és dir, és com el perro l'hortelano, ni comer ni dejas comer, i també li vaig dir, el vull net de, sense aquest tipus de contenciós, però vull que me diguis quin cànon he de pagar costes, perquè en funció del cànon que he de pagar costes tenc que fer una licitació amb aquesta, com a mínim, aquesta quantitat. És a dir, perquè l'Ajuntament, si me diuen, és un dia, és una hipòtesi, diu, heu de pagar 500.000 euros, dir, gràcies. Vull dir, és evident, he posat una barbaritat, vull dir, no se m'ha dit ni cap quantitat ni res, però nosaltres el que volem és donar, que costes doni una solució en la seva competència. Costa, no se pot rentar la mà d'un problema que ell ha creat. I nosaltres som, i la gent que va a Estiuetge a Sant Vicenç, que va a Sant Vicenç, i l'Ajuntament som entitats i persones que remen les conseqüències d'una mala gestió, que ha fet Costes des de fa molts anys. No estic dient cap partit polític. Costes no ha fet els seus deures. I, per tant, si no ha fet els seus deures, això està repercutint negativament sobre l'imatge d'aquella zona de Sant Vicenç, que, clar, vull dir, què s'ha de fer aleshores si realment ningú fa res? S'ha de tornar a l'estat original. I quin és l'estat original? Per tant, nosaltres pensam que no pot ser que per comoditat, per no prendre una decisió, Costes hagi dit, escolta, vos ho passam a vosaltres si voleu. Va dir, bueno, jo ho vull, però quan tu tens una herència, tu saps que qualsevol pot fer un contenciós, però ja no pot tenir una herència que ja d'entrada estigui conflictivitzada judicialment, m'entén? Perquè això...
1: Martí, no serà aquest estiu.
0: No, aquest estiu no.
1: No tornarem a tenir el bar de Cala Molina.
0: Però tot repetir, jo voldria que quedés clar i que la responsabilitat és de Costes. Costes no ha pres la decisió, no sé per què, no ha pres la decisió en respecte a aquesta qüestió. I hauria de prendre la decisió. Si diu que per ell, per el que diuen, que no donarà ni un ni l'altre, no sé si això realment és una forma d'una certa irresponsabilitat. Perquè realment, si hi ha dues empreses que s'han presentat, jo no sé quines són, perquè no és la nostra administració municipal, quines són les condicions o el plet de condicions que varen presentar, ni les seves obligacions, drets i deures que varen plantejar. Jo no ho sé. Però el que és evident és que aquest estiu tampoc. I si no fa envia, l'estiu que ve tampoc. Perquè això no és una cosa que se faci així. Per tant, aquesta jo diria que és quelcom que costa, s'ha de prendre una decisió sèria. No ha de prendre una decisió per rentar-se les mans. I aquest jo crec que és un tema important.
1: Aquest era un tema de què volies parlar, les eren rotondes.
0: Hombre, les rotondes, jo estic ja, començo a estar enfadat amb el Consell de Mallorca, perquè quan vaig arribar, és evident que la passada legislatura tampoc, que hi havia un senyor, un conseller de mobilitat i carreteres, tampoc va presentar avantprojectes, però no se va fer cap. Jo quan vaig arribar he tingut moltes reunions amb els tècnics i polítics del Consell de Mallorca en temes de carreteres i m'han mostrat uns avantprojectes. Inclús me varen dir un calendari i varen dir segurament no les podrem fer totes tres però en faran dues. Això és el que em varen dir. Tres, què vol dir? La de l'entrada a Pollença, la menys necessària, per entendre'ns, però hi ha la del polígono i després la de Sant Vicent, que són necessàries, perquè el mateix ho varen dir que aquesta zona, aquest tram de carreteres, és el més perillós que hi ha dins Mallorca, perquè és una zona que hi ha molt de trànsit, hi ha el polígono, hi ha anats a Sant Vicent, en fi, i que realment hi ha bastant d'accidents, i hi ha accidents greus. Per tant, varen dir, és la nostra, és la seguretat que ha de primar, i jo veig que han fet altres rotondes, altres ampliacions de carreteres, altres rondes, i aquí no, que es parlen polítiques, no pensen en la seguretat, perquè ho dic, perquè jo la reunió que he fet te puc assegurar que si les puntàs serien importants, o telefonades o reunions indirecte, i de moment jo no tinc cap resposta, m'han dit que a lo millor així com ho varen dir, però jo no tinc cap paper ni cap evidència. A lo millor, a final d'any, començarien a fer la rotonda de Cala Sant Vicenç. Punt. Per tant, jo crec que realment, si s'ha de fer, s'ha de fer ja, perquè realment és una carretera amb molt de trànsit durant l'estiu. A mi me resulta difícil entendre perquè s'ha fet una altra rotonda a Crestaig, i m'apareix bé que Crestaig tingui la seva rotonda, però crec que és més, té més problemes de seguretat la carretera, la sortida sobretot del polígon, que tu saps que és una sortida perillosa, i l'anada a Sant Vicenç, i crec que seria important que el Consell de Mallorca d'una vegada definís una mica el que vol fer.
1: Molt bé, ja ràpidament, Martí, do, més a mà com anar toquant totes les qüestions.
0: Sí, m'apareix que sí.
1: Hi haurà pla extraordinari, què més?
0: Ordinari o extraordinari, això és segur.
1: Continuen endavant, avancen les negociacions amb el personal de l'Ajuntament referent a nous complements?
0: Estan negociant directe d'una forma important interiorment de l'Ajuntament i exteriorment per tal de donar una resposta en els drets que tenen els treballadors. Això t'ho puc assegurar. Però la solució no és fàcil.
1: I per a què va aquesta setmana? Alguna reunió important a destacar?
0: De moment no, però mai se sap el que pot sortir amb aquest aspecte. Jo l'únic que dic és que aquestes coses que han plantejat pues estan damunt perquè se solventin.
1: I ja fes un grup de treball de cara a la patrona, Mores i Cristians?
0: Demà hi ha una reunió sobre la simulacra de Mores i Cristians.
1: Ja toca.
0: Pensa que ja inclús hi ha rumors de la gent que se vol presentar.
1: Rumors? Ja m'ho han dit.
0: Bé, rumors.
1: Sí, ja m'ho han dit números concrets.
0: Sí, jo sé
1: que ja estan decidits.
0: Sí.
1: Gràcies, Martí.
0: Gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.
1: Bona setmana, adéu, que vagi bé.
2: En el marc del judici amb tribunal jurat contra l'home acusat d'assassinar la seva mare, la mare de la seva exparella, a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. La sessió d'avui ha començat amb l'expulsió del processat per parlar quan no tenia la paraula, tot i les advertències del president del tribunal. Una guàrdia civil acaba de relatar que l'exparella de l'acusat vivia en por perquè ell la controlava.
3: Els primers guàrdies civils que han declarat han assegurat que l'acusat els va dir que no havia estat ell el responsable de la mort de la dona. Un dels agents també ha assegurat que les lesions que patia la víctima de 74 anys eren incompatibles en la vida. Els agents també han assegurat que no semblava que l'home anés begut i que estava nerviós. A més, han afirmat que duia unes espardenyes i els peus plens de sang que no era seva, ja que no tenia ferides. La fiscalia reclama per ell una pena de 20 anys per un delicte d'assassinat.
2: Canviem completament de qüestió. Tendència a l'alça a les Balears, a l'obertura d'hotels de turisme d'interior i agroturismes. En només una dècada, mig centenar d'aquests establiments a Mallorca s'han donat d'alta en el règim turístic.
3: I a Menorca, el nombre de places de turisme d'interior s'ha disparat més d'un 480% en 10 anys. Ania Sánchez Rodrigo, propietària del primer boutique hotel de Mo, obert el 2024, preveu una plena ocupació per als mesos d'estiu.
4: Ja no és això que diguis, mira, tu, el mes de maig ja tenim tot el peix venut. No és així, ja com antes. Ara, bueno, s'ha d'estar molt damunt i fan hem de fer molt de pues, revenue, no? Que és com, com fan les companyies aèries, que estan damunt dels preus, mires el que fa la competència.
2: D'altra banda, les entitats socials s'han bolcat amb les persones migrants que tenen dificultats per aconseguir la documentació necessària, en especial l'informe de vulnerabilitat, per a dur a terme el procés de regularització extraordinària de migrants.
3: Una de les associacions que hi fa feina és Montición Solidària. Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda, juntament amb joves estudiants de dret, també. El coordinador del servei és l'advocat Sebastià Arbós.
5: Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que potser els mitjans econòmics no podrien. És a dir, mos dona doble satisfacció, tant per Fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè no, i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
3: Recordem que durant les dues primeres setmanes el nombre de sol·licituds va ser de prop 6.500 a les Illes.
2: Mentrestant, el bala de Palma, Jaime Martínez, compareixerà avui a les 12 per explicar el seu full de ruta pel que fa a la presó antiga i el seu possible desallotjament. L'Ajuntament havia informat divendres a la gent de dins que al llarg d'aquesta setmana es faria el desallotjament.
3: Els interns han demanat més temps per trobar un lloc on anar, 2 mesos en concret. Tot i que la gent d'allà assegura que a poc la gent va sortint i que han passat de 250 a 100 les persones que resideixen dins l'edifici, Metges del Món diu que no té constància que la xifra hagi baixat.
2: I a la crònica internacional, l'Iran considera que la seva proposta de pau és legítima i generosa després del rebuig de Donald Trump. El president dels Estats Units l'ha qualificada d'inacceptable. Teheran diu que l'objectiu és posar fi a la guerra, també la retirada del bloqueig i la pirateria en el Golf Pèrsic. Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
1: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bé, i doncs nosaltres seguim en directe i avui vos hem de parlar sobre un tema, sobre un dia internacional, més bé, que celebrarà dia 18 de maig, un parell de dies més tard aquí a Pollença, i parlant d'un dia internacional dels museus. Un museu de Pollença el celebrarà també amb un microteatre que du per títol Cadàver Exquisit, i les entrades ja estan a la venda. El 23 i 24 de maig, com cada any un museu celebrarà aquest dia internacional, o seu propi dia, amb una proposta escènica especial. Enguany presenta Cadàver Exquisit, una creació del grup Teatreros en dramaturgia i direcció de Francesca Palou, i com no, tenim en Andreu Aguiló aquí en els nostres estudis, i en Francesca Palou, Ana Pallaia. Molt bon dia a tots dos, com estàu?
1: Molt bé, bon dia.
0: I Dia Internacional de Museus, i aprofitareu també, no, per fer teatre, per fer una jornada dedicada un poc. Bé, seran dues jornades, dia 23 de maig, dues funcions, i dia 24, tres. És a dir, que tindreu feineta, no?
1: Cinc funcions, sí.
0: Cinc funcions en total, entre aquests dos dies, no? És a dir, en tindreu un parell. Hem de dir que poden comprar les entrades, si estan interessats, a tiquetip.com, per un preu de 5 euros. Però bé, avui parlarem sobre el Dia Internacional de Museus, quin és el seu objectiu i quin és el lema d'enguany. Andreu?
1: Sí, com sabeu, ja ho hem comentat altres vegades, però va bé recordar-ho. El Dia Internacional de Museus se celebra des del 1972, i això va ser una decisió de l'ICOM. L'ICOM és l'International Council of Museums, que seria l'organització mundial dels museus, a la qual el Museu de Pollença pertany. Jo ja n'he parlat moltes vegades, perquè em sembla que la feina de l'ICOM, o l'existència mateixa de l'ICOM, és realment important, perquè uneix tots els museus, pràcticament tots els museus del món, amb una certa entitat, estan a dins l'organització.
0: 37.000 museus van,
1: sí,
0: participar.
1: Va canviant, cada any va canviant una mica. Jo ara anava a dir 30.000, però ara són 37.000, que de 130 països o una cosa així, no sé exactament el número, tampoc.
0: 158. Va, cada pis va fer més gent, no?
1: Sí, perquè la cosa no va començar evidentment tan forta, però se van afegint, perquè realment l'ICOM fa molta feina, perquè realment, i el lema d'enguany va una mica amb aquesta idea, no? Però que ja neix amb aquesta idea en el 72, que és el lema d'aquest any és Museus unint un museu a un món dividit. Realment tenim un món molt dividit, i l'existència de la International Council sempre ha tingut aquest lema intern, no? Que és una mica unim-nos per la cultura, per el coneixement, per la protecció del patrimoni. Això és un fet fonamental de l'ICOM, no? La protecció del patrimoni, i que aquest patrimoni pugui ser disfrutat, vist i apreciat per tots els habitants del planeta Terra.
0: Que malauradament, quan es divideix el món, ja sigui en conflictes bèl·lics, socials, molt de pics el que pateixen són museus, no? S'ha vist al llarg de la història.
1: Sí. A Iraq, per exemple, va ser un cas molt flagrant de que la guerra va provocar tot un espoli del país, en tota la seva gran cultura mesopotàmica, i en realitat l'ICOM es preocupa molt de que tot això que va passant s'obri un procés per recuperar totes aquestes peces. Vull dir, una de les tasques importantíssimes que té l'ICOM és la seva unió amb l'Interpol i amb la UNESCO.
0: Això comentàvem abans, no? Que
1: sí.
0: Que jo tenen una funció de protecció, també.
1: No? Sí, no? I, a més, no deixa els camins iniciats per perduts. Vull dir que l'Interpol fa una feinada per tot el tràfic il·legal de béns culturals i patrimonials. Vull dir, de fet, el 1998, el lema va ser la lluita contra el tràfic il·lícit de béns culturals. El 2002, museus i globalització. El 2005, museus, ponts entre cultura. Si vos fixeu, tots van una mica allà mateix, no? A fer una mica d'intent de que el coneixement, el patrimoni, vagin més enllà de les idees polítiques i dels països, no? I que en aquest sentit sigui un bé preuat de la humanitat, cosa que també és el que marca el camí de la UNESCO, I que en realitat a vegades els lemes aquests són una mica com obvis, perquè són, són elementals que realment hauríem de tenir com a espècie una especial sensibilitat amb la unió de tots, no? I amb la pau. I els museus són els capdavanters, en aquest sentit, són els espais aquests de silenci i de pau que el món necessita.
2: Sí, és necessari.
1: Sí, que és ben necessari, i cada vegada més, de fet, perquè realment per qualsevol cosa encenem una bomba, no?
0: Sí, és un petit tros d'història de cada lloc, no? On sí, hi ha un museu a prop, sí. Se conserva història del passat i tot el que ha estat d'aquest lloc abans. I també vos serveix de xarxa per aquest ICOM, per col·laborar amb altres museus? Sí. Quines més coses fan, a més de...
1: No, vull dir, en realitat és sempre donar servei a tots els museus, siguin grans o petits. Vull dir, si nosaltres, per exemple, poguéssim tenir un problema, no ja amb un robatori, sinó amb unes qüestions legals de qualque tipus, de que, no sé què m'he d'inventar, però qualsevol cosa que li pogués succeir en el Museu de Pollença, a l'ICOM, al ser nosaltres membres,
0: mos
1: donaria un assessorament i realment se preocuparia perquè tots els grans i els petits estiguem el més protegits possible davant dels atacs, que aquests poden ser extens, però també poden ser intents. Vull dir, no vos penseu, les coses no són tan distants, no? Amb la venguda de tota l'extrema dreta a Europa, els espais de cultura i els espais de museus perillen en el sentit de que no se li dona importància. Vull dir, així com fan mal a la llengua, també poden fer mal als béns patrimonials, culturals i de coneixement, que al cap i a la fi és el que marquen o tenen els museus. Vull dir, els museus no contemporanis, no d'art contemporani, però els museus d'art en general, són una memòria important de tot el nostre passat i l'extrema dreta, per exemple, està en contra de la memòria. I en aquest sentit, els perills poden venir des de l'interior, també.
0: I bé, aquests museus, vosaltres creus que tenen assegurada la supervivència per molt més d'anys, llevant-ho museus mítics, Louvre o grans museus?
1: I tant. Jo crec que els museus, de fet, en els darrers anys, s'han incrementat moltíssim el turisme de museus, vull dir,
0: i les exposicions,
1: i les grans exposicions, no? O sigui, les grans exposicions. Jo l'altre dia vaig tenir la sort de fer una xerrada per un grup de gent, vaig fer una conferència sobre el tema aquest, una mica de l'evolució de com han anat les grans les exposicions, el concepte mateix d'exposició, no? I no la vos faré ara, evidentment, però sí que breument sí que vos vull dir que en aquests moments els museus fins als anys 60, 70 eren espais com més avorrits, per dir-ho de qualque manera, eren espais més enquilosats, amb la conservació de tota una sèrie de col·leccions que tenien, evidentment, la mateixa importància. Però en l'any 72 va haver-hi un fet, i això m'agrada per explicar historietes, va haver-hi un fet que va canviar una mica el panorama de molts museus.
0: Indiana Jones.
1: No, però l'exposició temporal de la tomba de Tutankamon, els tresors de Tutankamon. Aquí se va crear el British, va fer una gran exposició que després va anar a molts altres països, vull dir que amb això ja va ser novedosa, perquè se va practicar un concepte que en aquests moments és habitual, que és la itinerància, i va generar màrqueting, per exemple, màrqueting, merchandatge, vull dir tasses, camisetes, coses d'aquestes que ara estem molt acostumats en grans events. Això se va posar en marxa, bàsicament, amb aquesta gran exposició. I en aquells moments, en el British, varen tenir 1,5 milions de visitants. Hi havia cues. Aquesta manera nova de tornar a entrar dins un museu que ja tenia les col·leccions habituals va fer que realment, i com a cosa normal, el Prado té la col·lecció permanent del Prado, que també la va moguent molt més que antigament, i té exposicions temporals. O sigui, aquesta idea va ser fonamental i va canviar una mica la presència de com és aquest museu. I això fa que, o sigui, no hi ha cap ciutat europea una mica seriosa i gran i que, a més, té el tema turisme com una font d'ingressos, que no tingui la idea aquesta de tenir una gran exposició, per exemple, a temporada alta, no? Si no, demanar-li a Bilbao de que viu ara mateix. O sigui, el Bilbao ha canviat el seu aspecte, fins i tot urbanístic i tot, gràcies...
2: I econòmic.
1: I econòmic, gràcies a l'invent i a l'inversió, la gran inversió que molta gent no entenia en aquell moment, que va fer amb el Guggenheim. Això ha fet que realment Bilbao ara antes era una ciutat que vivia del sector primari, del sector primari i secundari, i ara és terciari, bàsicament. Tots els museus petits que tenia Bilbao han crescut. O sigui, el museu, tenien un museu històric que pràcticament estava obsolet, ara és un gran museu. Màlaga està fent tot aquest mateix procés, Barcelona no en parlem, Madrid no en parlem, Madrid entre el Reina Sofia, el Prado i la Thyssen-Bornemisza, en això li diuen el Triangle d'Or de Madrid. Mm. Vull dir, i comptant per mils els visitants. París, el Louvre, per exemple, en aquests moments i des de fa bastant d'anys, el seu problema és un problema d'èxit, d'excessiu d'èxit i de com gestionar aquest èxit. Vull dir, no, els museus més que mai estan funcionant i estan oberts en el públic. El problema és, com en moltes coses, és la saturació. Com gestionarem la saturació? Aquest problema no el té el Museu de Pollença, tranquils.
2: Però això és una sort.
1: Que això és una sort.
2: Però tota sí forma que té moltes visites.
1: Sí,
2: eh?
1: No, sí, nosaltres hem publicat a la darrera memòria del museu el número de visitants, i penseu que el museu, entre el museu i l'Iglesi, tenim prop de 80.000 visitants a l'any, el 2025. Això és una animalada. Vull dir, i jo estic molt content de viure aquests processos i aquests canvis. Això és gràcies a un esforç que fa l'Ajuntament amb fer tres grans exposicions, i després és un esforç de que realment el museu, que només ens falta aquest altre esforç que ja el tenim pendent des de fa molt de temps, que és ampliar el museu. Però quan això ho puguem aconseguir, nosaltres tindrem un museu, que ara el tenim, ja que és curiós, preciós i molt interessant, i de fet les com se diu això que posen les estrelletes als visitants.
3: Ah, lo de Google, no?
1: Sí.
2: La valoració.
1: Les valoracions aquestes, nosaltres estem molt ben posicionats. Però això passa en el Museu de Pollença i passa en el MoMA de Nova York i passa a altres nivells, a tots. Vull dir que el futur dels museus està totalment garantit, a no ser que el món se torni tan boig com perquè vagin en contra d'això.
3: Això ja ha passat a la història del nostre país, per exemple.
1: Sí.
3: No? I na, bé, na Francesca, com a professora, també, jo crec que ens pot recordar un poquet l'importància, sobretot a nivell nacional, de no oblidar-se d'aquestes coses. No?
2: És ben necessari. Jo volia destacar de tot quan Andreu ha parlat de que un museu és un espai de reflexió, però també, per jo crec que és un espai de contemplació. Però el fet que estiguin tan massificats uns museus més grans, això impedeix que la gent que hi va amb un esperit d'això de contemplar i de sentir, és complicat. Això, cosa que a Pollença no passa, perquè a més hi pots anar mil vegades, no només també per l'espai, que l'espai ja convida a la contemplació, sinó també per les obres que estan exposades i per les activitats tan interessants que s'hi fan, entre les quals el tema del teatre. I aleshores, jo crec que les escoles sí que tenen bastantes sortides en el teatre o activitats en el teatre, volia dir, en museus, que evidentment se podrien ampliar, però...
3: Sí, molt de pit de viatges d'estudi s'aprofita per anar a museus.
2: L'alumnat avui en dia no està basat a contemplar. Nosaltres no estem basats, nosaltres no, la gent més jove que nosaltres, estan avisats a anar passant a l'audita. De fet, em van allà i a la millor inclús intenten pastillar.
3: Te refereixes a estar davant d'una obra i contemplar-la, mirar sí. detalls, no?
2: Sí.
3: Bé, Pixar fa difícil si tens un turista o ara amb una càmera... Amb... que bueno, t'has això... de fer pas que pareix que hi ha un famós allà darrere i no...
2: És una llàstima, jo de què veia m'acosta més entrar en aquest gran museu. Si fa 40 anys era fàcil i era, per exemple, un Guggenheim o el Louvre, jo no vull pensar com deu estar ara el Louvre o com deu estar el Museu Vaticà, que són museus que jo les he visitat amb un públic diguem-ne assimilable. Però avui en dia, les coves i tot això,
1: tots aquests temes, en realitat, a l'ICOM, precisament, té molt sovint assemblees i té molt sovint reunions sectorials i de temes per intentar encarar tot aquest concepte de saturació. Però el problema de la saturació turística és un problema global.
2: Sí,
1: vull dir, però un problema global, sobretot, del quart món.
2: Sí.
1: No? Però... que mos hem de plantejar a tots nivells, vull dir, perquè és que nosaltres tenim aquí a la illa, precisament, en parlant des d'un punt de vista de gent que som coneixedors de la saturació i del patiment de la saturació, però quan nosaltres som turistes, nosaltres també provocant saturació. Vull
2: Exacte.
1: Dir que és el que sempre ens costa de diferenciar, que és que sembla que els dolents siguin els altres, sempre. Vull dir, però és que això és un problema del low cost, que va ser un privilegi, vull dir que s'arribés a un fet democràtic, el que poguessin viatjar també els d'economies més baixes, va ser una cosa important. El que passa que aquesta cosa important, clar, és que vivim en un planeta amb 9.000 milions de
3: i a Pita és un peregrinatge, no? Anar a sí. aquests museus típics.
1: Clar,
3: dir,
1: i què passa? Que moltes de les coses que en el seu moment eren... un fet important, que perquè ens donaven accés a coses, sobretot a les classes baixes, que no teníem... jo en aquesta conferència que feia de les exposicions,

0: Sistina, que serà una rèplica de la Capella Sistina, com ja està passant en les coves d'Altamira i amb altres. Vull dir, s'haurà de demanar hora per entrar en un determinat museu, sobretot d'aquests grans. Bé, ja veurem com a l'ICOM i tots els museus, en el final, anant veient com pot ser la manera de dosificar, però no d'eliminar, sinó d'entendre que ho hem de fer possible. I per això passa d'aconseguir també una societat molt més educada i una societat molt més...
1: Encara que no paregui un poc més culta, pics, no? Sí. Més accés a la informació.
0: Exacte, però clar, és que precisament avui fa mal parlar d'aquestes coses perquè vivim en un món ple de notícies falses i ple de desinformació. I a més, les estadístiques i les enquestes mos diuen com si la població no tingués ganes d'una informació verídica. Per això, aquests espais de coneixement, de contemplació i de respecte en el passat són tan necessaris. Vull dir, i realment, que en parlava na Francisca, el tema està amb l'educació. El tema està totalment en l'educació. Nosaltres, des de fa més de 13 anys, tenim un programa de tallers a les escoles i que comporta visites en el museu. Això és un petit granet de sorra amb un mar de desastres, però els nostres, molta de gent de Pollença ha visitat el Museu de Pollença gràcies als seus fills, que els han dit que nosaltres tenim i que un diumenge ha dit o un dissabte ha dit als seus pares: per què no anem al Museu de Pollença, que jo hi vaig estar la setmana passada? Anem petits. I això és l'esperança. Vull dir, això és l'esperança, perquè l'altre és que realment, no sé, estem en un món que està bastant desfet, però no se millorarà fent malbé determinades institucions, com poden ser les biblioteques, com poden ser els museus, per exemple.
2: Jo volia comentar també que, a part d'aquests museus tan importants i tan famosos i tan saturats, tenim també aquí nosaltres, bueno, i per tot arreu, hi ha museus de petit tamany, són com ara el Museu de Pollença, de tot tipus, vull dir, de tipus literari, musical. Hi ha una sèrie que fa en Josep Lluís Pol en el Diari de Mallorca, que se diu Passes de Museu, que va traient, no sé si cada 15 dies, una ressenya molt, realment molt creativa i molt personal seva, sobre diferents museus, i jo me'n faig creus, de la quantitat d'espais que tenim que són desconeguts pràcticament per tothom, però que tenim una gran diversitat d'espais d'exposició permanent i temporal, que no la, a vegades, per desconeixement, no la sabem valorar o no la sabem... I mos centram en aquestes grans exposicions, en aquests grans museus, que a més tothom ja sap el que hi ha. I és vera que veure una obra en viu és realment molt més impactant que veure la impresa un catàleg, però és vera que en els grans museus hi sol haver obres molt conegudes i que no són tan, diguem, novedoses o no... Som més com una espècie de... Jo he estat aquí, jo he vist això, no sé què. No és
1: sí, de peregrinatge més sí. Que...
2: Sí, dona aquesta sensació. I resulta molt desagradable, també t'ho he de dir. És molt desagradable visitar segons quins llocs, perquè te produeix claustrofòbia i això t'impedeix disfrutar de lo que estàs veient.
0: Ah, sí, els museus, de fet, varen viure l'etapa del selfie, no? Vull dir, una mica, que l'han viscut a tots, no en el nostre museu, evidentment, sinó nosaltres com a saturadors, com a turistes, ho hem viscut, vull dir, en el Prado, en el Louvre... O...
1: Bé, no sé, si ja no te deixen fer fotos de segons, encara que sigui sense flash.
0: Se van controlant una mica les coses. I sobretot espero jo que la societat cada vegada sigui més culta i més respectuosa, vull dir, en realitat. Sí. Però bé, en qualsevol cas, tota aquesta conversa, ho dic perquè molts estem posant molt serios, i Ventura, com ve
2: anar? No, hem de canviar, de registre.
0: Precisament amb na Francisca i amb el grup Teatreros, des de fa bastant d'anys, celebram el Dia Internacional dels Museus fent una cosa dins el museu que no és l'habitual. Per què? En realitat per esperonejar en el públic a visitar més el nostre museu, perquè nosaltres tenim molt de visitants i molts turistes, però és que a mi encara ara necessit veure més pollencins a dins el

0: museu. És l'única cosa que me fa falta. O més pollencins, o més nacionals, més mallorquins. I això, que és el que deia ella, perquè hi ha museus magnífics, vull dir, jo els vos podria anar dient, i això,
1: però
0: és
1: que,
0: però n'hi ha molts a Mallorca. I està molt bé. I nosaltres, això de que va sortir com una mica, la primera vegada va sorgir d'una manera una mica espontània, que va ser el... perquè fèiem altres coses, vull dir, prèvies en aquesta cosa més del teatre, nosaltres sí. Havíem fet...
1: conferències.
0: Conferències, i... havíem fet tallers familiars de fora del museu. Nosaltres no podríem fer lo del, les jornades de portes obertes, que és el que fan la majoria de museus del món, com a mínim, fan una jornada de portes obertes. Nosaltres sempre hem tingut les portes obertes, perquè, bueno, sempre no, però des de fa moltíssims anys que la nostra entrada és gratuïta. Però va sorgir, vàrem fer una visita, que va ser la visita guiada boja, una visita teatralitzada, que va funcionar tan bé que l'any següent ens vàrem plantejar de seguir fent qualque cosa en relació a... en el fet teatral, no? I mira, d'aquesta manera han anat sorgint totes aquestes obres que els teatres han fet i han parit aposta cada vegada.
1: Sí, i... a partir de les obres d'un museu. Sempre partim d'alguna peça o diverses peces que hi ha en un museu, que t'he de dir també que l'Ai com tindria feina en un museu de Pollença, va? Perquè sí. Un desastre darrere l'altre. Així que...
2: En quin sentit? Un desastre?
1: Bueno, perquè en aquestes creacions que fem nosaltres sempre hi ha qualque desastre.
0: Home, sí, la metzonada va ser el robatori d'en Santiago Rossinyol.
1: Això va, bueno,
0: del Castell del Rei.
1: I quan se va trencar un mandala...
0: Sí, ara m'ho he de reconstruir.
1: Sí, va haver... T'he dit que l'Ai com estaria ben entretingut.
0: Sí.
1: I, amb aquest museu.
0: Però nosaltres, en tot cas, sí que és veritat, és que amb el grup Tetra us hem trobat una veta que mos diverteix molt i que la gent jo crec que està entenent com a... Perquè ara ja et duim 2, 3, 4, 5. Que la gent, el públic, a més és un públic que és fidel, l'única llàstima és que precisament hem de fer moltes funcions perquè l'espai és petit, nosaltres no tenim una auditoria. Hi ha museus que tenen un petit auditori, però nosaltres no. I ho feim a dins dels passadissos i d'una manera o d'una altra col·locam, però normalment col·locam 50-60 persones per sessió, i per arribar a un número una mica important, com pugui ser 250 o 300 persones, hem d'optar per les 5 funcions. Sí, però... I per això són aquestes 5 funcions.
1: T'he de dir que, de totes formes, pot ser un inconvenient, però per nosaltres és tot una experiència fer aquestes maratons de fer una funció pam, pam, pam, que no com a tu no tens oportunitat de fer-ho mai. Normalment fas una funció, després tu més en fas una altra, si la fas...
2: I el 24 en teniu 3.
1: Sí, i per nosaltres... La veritat és que és una experiència xulíssima i veus com va a cada funció, com sempre, sempre passa en un món de teatre, cada funció la cosa va creixent. O...
0: No és una obra llarguíssima, normalment.
2: Sí, això volia parlar, que Cadàver Exquisit és la d'enguany, la que presentau, i com, de què anirà un poquet, sense fer molt d'espoiler, que se'l podran trobar.
1: Ho expliques tu, el que és un cadàver?
0: No, tu, explica-ho tu.
1: Bé, un cadàver exquisit és un concepte artístic de creació, sobretot s'utilitza en les arts plàstiques i en la literatura, i és una tècnica que utilitzava el surrealisme per la creació d'obra col·lectiva. Realment, un cadàver exquisit originalment és una obra col·lectiva en què les persones que hi contribueixen no saben el que ha fet l'altra gent. Per tant, és totalment surrealista. I això se va iniciar en un món de la literatura, que se va, diguem, la primera vegada que se va fer un cadàver exquisit va ser 1925, i després ja els surrealistes ho varen incorporar també a la plàstica. I nosaltres m'he proposat fer-ho en un teatre, però realment és una mentida, perquè com un teatre, ja sabeu, no és vera, és ficció. No és que l'obra sigui de creació col·lectiva, sinó que el test inicial l'he fet jo, però sí que és vera que sempre en totes les produccions que fem els actors aporten gran part de la seva creativitat i de la seva personalitat, també ho he de dir, en els personatges que interpreten.
2: Sí. Tu actuaràs també, idò?
1: No, això no, no... Això és secundari, no. Aleshores, com vos deia...
2: No, secundari, no.
1: La producció d'aquestes obres que per mi me resultava ja que visito un museu, la veritat me venen coses no cap, i gràcies a, aquest, a això que vos de a la contemplació, sempre hi ha qualque obra que tu dius, men, si me sentiu, perquè jo me sento entreteada. Bé, i de, hi ha, sempre parteix d'obres que a qualque element, o de qualque obra que me crida l'atenció i el que fa l'avorriment, és a dir, que, la, que per la creativitat és fonamental avorrir-se i contemplar i tenir una actitud així oberta. I deixar, com també feien els surrealistes, somiar. I llavors, sempre a partir de coses reals, en aquest cas molt més exagerat que per mi, bueno, no, l'any passat també va ser bastant. A partir d'una cosa real, mos inventam un univers, realment, és això. És un experiment que jo t'he de dir que me vaig proposar com a fita, una sèrie de condicions que havia de complir aquesta obra, cosa que els surrealistes no feien, totalment era escriptura automàtica i era lliure, però, bueno, però com a, per produir un text teatral jo me vaig fer un llistat de condicions, era un exercici també per jo de nivell de dramatúrgia, una sèrie de condicions que s'havien de complir i me va, això me va també constrenyar una mica, me va condicionar, però al mateix temps el resultat pues, és divertit, és una obra molt divertida, un poc esbojarrada.
0: Com totes.
1: Com totes les que solen fer. Que a més és una t'he de dir que és una reflexió, reflexió bastant profunda, perquè sobre la societat, sobre la dinàmica de sistemes, sobre les relacions de poder, en fi, tot això un poquet per damunt, eh? Sobre les formes de treball en una institució pública, allò de passa tu, tot, i la casa sin barrer, també la forma en què diferents personatges o persones se poden relacionar amb un mateix objecte. Això és una cosa curiosa que a mi me va implicar bastant, de dir, amb aquest tassó, com te relaciones tu, com se relaciona l'altre, com, a partir d'un objecte qualsevol. És un exercici que a mi m'he disfrutat molt. O també, per exemple, un exercici lúdic de crear un imaginari, crear estructures imaginàries, crear espais imaginaris, com se fa sovint a la novel·la, i també una, com una projecció cap en un futur, perquè aquesta obra té una altra... Sí. I llavors crear aquestes estructures imaginàries per la qual l'espectador ha de fer una mica d'exercici, d'esforç.
2: Un exercici d'imaginació, també, no?
1: Sí, perquè nosaltres no tenim pràcticament escenografia, molt pocs elements escenogràfics, però en canvi se creen espais que és l'espectador que els ha de...
0: Que els ha d'acabar de configurar en la seva ment. Que això, de fet, és el
2: principi bàsic. No donar-ho mastegat tot a pic, no?
0: Sí, però és que això és una... Jo crec que el lector tant de literatura com de teatre, com de l'art, hi ha de posar de la seva part.
1: Ah, perdona, i també, evidentment, una part molt important és la reflexió sobre el que és l'art contemporani.
0: Sí.
1: És a dir, són molt de temes que no aprofundim perquè l'obra pues, té una durada d'uns 50 minuts, però també hi ha bastanta de reflexió sobre el que és art i el que no és art, perquè l'art contemporani a vegades se desdibuixa, pues, sobretot des del principi de segle XX a les avantguardes, aquesta, i, bueno, i després ja no parlem de surrealistes i de dadaisme i tot això, i llavors també hi ha un intent de fomentar o de posar una mica d'això sobre el tema dels límits de lo que seria considerat art i no art. I els personatges
2: I part,
1: juguen amb això.
2: Que diuen, no? Dia.
0: Home, de fet, per el rotllo que vos ha pegat no, això és que està clar que aquesta obra, de tota la seqüència que tenim d'obres que han fet, diguem, jo crec que és la més conceptualment més completa, no? Vull dir, té un intent de ser això, una proposta que d'alguna manera en aquest cas sí que és menys comèdia, així per dir-ho a nivell de gènere, no? No sé en quin gènere estaríem.
1: No, el gènere seria, si l'haguessin de classificar, podria ser comèdia negra, o també el que se diu un thriller còmic, i que també està relacionat una mica amb el teatre de l'absurd, perquè evidentment els personatges i les situacions que se produeixen, bueno, hi ha una situació inicial i a partir d'aquí se desenvolupa, diguem, un seguit de reflexions de diferents personatges sobre un objecte que apareix en escena. Vull dir que realment és una comèdia, és ver, però també té un fons de thriller i també té això, teatre de l'absurd.
0: Sí.
1: I evidentment, és molt divertida. I com sempre ens ho passem molt bé fent
2: i si la gent ho vol veure no té excusa perquè hi haurà 5 funcions repartides en 2 dies, és a dir que se poden adaptar.
0: Sí, jo crec que està pensat perquè hi entrin tots els horaris possibles, vull dir que realment a no ser que mos surti un Dràcula que li agradés una funció a les 11 del vespre.
2: Compres totes les entrades també. I de bé, dia 18 és el Dia Internacional de Museus.
0: Dia 18 és el Dia Internacional que cau en dilluns i que en principi el museu té tancat, vull dir, però que en realitat la festa nosaltres la feim el dissabte i el diumenge.
1: 23 i 24 en diferents horaris.
0: Per cert, vos he de dir que el 18, quan se va crear en el 72, no significava res. Vull dir, no se va crear... És una dada que no he donat perquè no existeix. Vull dir, no se va fer un 18 de maig per res en concret, així com a vegades el...
2: Va ser
0: altres dies internacionals. Sí, no se sap exactament, avui ho he estat... Avui, aquest dia ho he estat mirant i no, vull dir...
2: Per posar, no? Hi havia un dia
0: per posar, vull dir, la reunió se va fer a Moscou, vull dir, cosa que ja no podria ser ara mateix, seria difícil, i se va posar el 18 de maig, i aquí se va quedar.
1: Un moment, jo volia comentar una cosa, per favor, que per si no tornem a venir antes de la funció, mencionar totes les persones que hi col·laboren, a part d'en Andreu, que sempre ens dona indicacions fantàstiques.
0: I que feien de productors.
1: Sí, i dissenyadors i això. Després tenim en un nivell tècnic en Toni Borràs i d'actors tenim un bon Floret, amb en Jaume Ferrà, en Biel Cerdà, en Antònia Comas, amb en Sant Fullat, en Joan Lluís, na de la Mira, en Jaume Grimalt, na Marilén Callom, qui naixés que coll, que com ja són vells coneguts, són vostres.
2: Molt bé, idò, el que dèiem, això ho podreu veure dia 23, això serà en un museu de Pollença, a les 5 i a les 7, en dissabte, i diumenge 24, a les 12, a les 5 i a les 7, a tiqueti.com podeu adquirir tiquets per un preu de 5 euros, trobareu l'enllaç a les xarxes, per exemple, d'un museu de Pollença, segur que el teniu per allà també, i res, moltes gràcies tots dos per venir i curiós, no? Curiós aquesta xerrada.
0: Sí, i que serveixi aquesta xerrada també com a excusa per als nostres escoltadors perquè s'informin de lo que és un cadàver exquisit, que també entraran en una dimensió, no el nostre cadàver exquisit, sinó en general, que va ser realment un concepte molt divertit que se va, això que deien a Xesca, que van iniciar una mica els surrealistes, però que realment... va tenir molta importància en el seu moment per al propi moviment surrealista.
2: Molt bé, i de veurem aquest dissabte i aquest diumenge com vos anar, que segur que molt bé, i fins la propera. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tots.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

0: Han declarat en el judici contra l'home acusat d'assassinar la seva ex-sogra. Han assegurat que el processat tenia sotmesa la seva exparella i que la dona dormia en les sabates posades per si havia de partir corrents. Un policia local de Set Salines ha dit també que havia interposada una denúncia per violència de gènere contra l'acusat. Aquests són alguns dels testimonis més rellevants que ja han declarat en el judici amb un tribunal jurat. Seguint la vista oral a l'Audiència Provincial de Palma i a la nostra companya Carme Moreno. Bon dia, bon dia. Què més han dit els testimonis?
1: Bon dia. Un dels testimonis més destacats ha estat el d'un agent de l'Institut Armat que, segons la seva experiència, ha dit que l'exparella de l'acusat tenia les característiques d'una víctima de violència de gènere. La dona li va relatar que dormia en la porta de l'habitació bloquejada per por i dormia més en les sabates posades. La gent ha assegurat que l'home la tenia sotmesa, li controlava el que vestia i no li deixava que parlàs amb altres homes. El dia dels fets, ha dit aquest testimoni, la filla de la víctima estava més en estat de xoc. També han declarat altres guàrdies civils, han declarat que l'home duia els peus plens de sang, que el dia dels fets, això va ser un setembre de l'any 2024, però han dit que no tenia cap ferida i que l'acusat els va dir que ell no era el responsable de l'assassinat, pel qual la fiscalia li reclama 20 anys de presó.
0: A la crònica política, Mesa per Mallorca acusa el PP d'impulsar una reforma de la llei de la capitalitat de Palma al servei de les pilotades urbanístiques i per beneficiar a determinades persones. Lluís Apastegui ha anunciat que el seu grup votarà en contra de la presa en consideració d'aquesta reforma que es debatrà demà al Parlament.
2: Això, tot i defensar més recursos per Palma, considera aquesta formació política que el text del document afavoreix promotors immobiliaris i que elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit amb determinades zones que decideixi l'Ajuntament de la ciutat. Segons Més per Mallorca, aquesta modificació permetrà exonerar promotors de construir habitatge assequible i també retardarà la construcció de pisos protegits respecte als lliures.
3: La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un ben negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè ser promotor se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els avui.
0: I el creuer afectat pel brot d'antivirus roman fondejat al port de Granadina, a Tenerife. Es preveu que avui s'acabin de repatriar tots els passatgers i que el vaixell partesqui ja només amb la tripulació cap al port de Rotterdam, on serà desinfectat. En les darreres hores, França ha confirmat un positiu i Estats Units dos viatgers provinents del creuer infectat.
2: El cap de Salut Pública de les Balears, en Ramon García, ha assegurat avui que les illes estan preparades si detecta algun cas d'antivirus aquí a la comunitat autònoma, amb un hospital, ha dit, de referència, són espases capaç d'afrontar la situació. García ha confirmat que a dia d'avui no s'ha detectat cap positiu. Insisteix que la transmissió entre persones d'aquest virus no és tan fàcil com el del coronavirus.
4: Crec que a mitjans, crec que tenim un 061 que va demostrar en el seu moment tenir capacitat de grup de transport de pacients que estiguessin en aquest tipus de situacions. Tenim un hospital de Son Espases que és capaç de també afrontar la primera entrada.
2: Pel que fa als 14 espanyols del creuer, ja compleixen quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Han passat la primera nit tranquils, de moment sense símptomes, segons Sanitat.
0: Són les 12:04. Més notícies a la 1 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
7: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
8: No, la meva no, la teva.
7: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
9: La teva ràdio.
7: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: I va bé, 5 minuts passades, les 12, i com sempre en aquesta hora vos fem un repàs de l'actualitat de Pollença d'avui, dilluns 11 de maig, i vos hem de començar parlant sobre Formentor, i és que aquest divendres 15 comencen les restriccions d'accés. Al Consell de Mallorca i la Direcció General de Trànsit tornaran a regular aquest estiu l'accés a Formentor. Les restriccions s'aplicaran des d'aquest dia 15 d'aquesta setmana fins al 18 d'octubre, entre les 10 de matí i les 10 de vespre.
1: En el cas de la platja de Formentor, vehicles particulars podran arribar fins al pàrquing sense autorització prèvia, sempre que hi hagi places disponibles. Quan l'aparcament estigui complet, només hi podran accedir vehicles autoritzats. En aquest cas, la barrera de la carretera del port Pollença estarà tancada. Pel que fa a l'accés al far de Formentor, des de la platja només hi podran circular vehicles autoritzats, com el bus llançadora del TIP, resident bicicletes, serveis d'emergència i vehicles amb persones amb mobilitat reduïda.
0: L'autorització també han de tenir en compte que s'ha de demanar amb almenys 3 dies hàbils d'antelació al correu formentor@djt.es.
1: La DGT recorda que l'accés sense permís i estacionar fora de zones habilitades serà sancionat. També informa que les restriccions poden modificar-se el 12 d'agost a motiu de l'eclipsi previst.
0: I també l'Ajuntament presentarà la campanya Sensibilització Familiar. És la teva responsabilitat, l'han titulada, una iniciativa per difondre missatges a les famílies relacionats a la responsabilitat envers dels seus fills i filles.
1: L'acte de presentació de la campanya serà dimecres 13 a les 12 i serà a la sala de plens de l'Ajuntament de Pollença. Aquesta iniciativa neix arrel dels bons resultats que s'han donat de la feina de la Comissió Socioeducativa al Port de Pollença. Recordem que aquesta comissió està formada per diferents àrees de l'Ajuntament, Educació, Policia, Serveis Socials i Joventut, i també hi té representant tots els centres de primari i secundari. Fa feina al carrer, fora de l'horari escolar, per evitar i suprimir conductes problemàtiques i incivisme. Després dels bons resultats en Umoll dels anys anteriors, ara es trasllada a Pollença i s'ha creat aquesta campanya en base a les peticions dels mateixos centres educatius. Ho explica Maria José Jiménez, la sentim.
2: Hi havia una demanda molt important, i a més ho sabem perquè han sortit articles durant fa molt d'anys, a molt de mitjans, com una manca d'involucrar les famílies a dins l'educació del seu fill i de que s'hi sentin part responsable i de que sabin sobretot que és veritat que tenen uns drets, però sempre pensam que se xerra molt dels drets i molt poc de les obligacions, i d'aquí va sorgir l'idea de fer una campanya educativa. Allà on donem un consell, però també deim quines conseqüències tenen la no aplicació d'aquests consells, que al final són obligacions, i quines obligacions tenim com a famílies de que ara els nostres fills.
0: Molt bé, també vos hem de comentar una altra presentació per aquesta setmana. Concretament, dimecres se presentarà el Pla d'Arbrat del nostre municipi.
1: L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Pollença convida tota la ciutadania a la presentació del nou pla d'arbrat del municipi, que anirà a càrrec de l'equip de l'equip tècnic que ha redactat el document. Els actes serà dimecres, dia 13 de maig, a les 7 de l'hora baixa, a la Sala Cultural del Port de Pollença. La sessió és oberta a tothom i comptarà amb un espai per a preguntes i dubtes i suggeriments per part dels assistents.
0: També Pollença impulsa un nou model de recollida selectiva de Formentor el Puig, cap residu al rebuig. Aquesta rima està dins del projecte finançat per la Unió Europea Next Generation, i l'Ajuntament de Pollença i EMSER ja ho han iniciat.
1: L'Ajuntament de Pollença i EMSER 2002 han iniciat la implantació d'un nou model de recollida selectiva de residus amb l'objectiu de millorar la separació, incorporar la fracció orgànica i avançar cap a un municipi més sostenible i eficient. Sobre el lema de Formentor el Puig cap residu al rebuig, la iniciativa suposa una passa important a la transformació del sistema de gestió dels residus del municipi en noves eines i serveis adaptats tant a la ciutadania com als establiments comercials i de restauració. Entre les principals novetats destaca la implantació de la recollida d'orgànica al sistema porta a porta, així com comerços i restaurants. A més, es desplega una nova xarxa de contenidors amb la incorporació del contenidor marró per facilitar la separació de la matèria orgànica.
0: El nou model també preveu la creació d'un espai específic destinat a les zones de sòl rústic, pensat concretament per facilitar la correcta separació de totes les fraccions de residus.
1: Una altra de les accions destacades serà la ITR, Inspeccions Tècniques de Residus, que consistiran en visites personalitzades per assessorar la ciutadania, resoldre dubtes i ajudar a millorar la separació de residus de manera pràctica i propera. La implantació del sistema es farà de forma progressiva durant els pròxims mesos per nuclis i àrees de població. Des de l'Ajuntament també s'ha anunciat que es duran a terme sessions informatives i es distribuirà material de suport perquè la ciutadania pugui adaptar-se fàcilment als nous canvis.
0: I Arrel Marines també ha anunciat que tornen a organitzar la jornada d'accessibilitat universal de Pollença i aquest any anirà en benefici de Prodis.
1: Serà aquest divendres, dia 15 de maig, a partir de les 6, amb una caminada popular de 2,5 km que sortirà a les 7 de davant Prodis al carrer Sant Josep 4. Una hora abans, a partir de les 6, es podran fer les inscripcions allà mateix per 5 euros. Enguany reivindiquen que les persones amb discapacitat intel·lectual i les persones majors puguin tenir un mediador que les acompanyi per als tràmits. Per aquest motiu, la caminada d'aquest any s'organitza amb la col·laboració de Prodis. Magena Cànevas, gerent de Prodis, ens explica quina és la reivindicació d'aquest any.
3: La reivindicació és per totes les traves que se troba la gent major i les persones amb discapacitat intel·lectual a l'hora de realitzar qualsevol tràmit a l'administració o per demanar una cita prèvia, un PAC, etc. Que cada vegada hi ha, bueno, que s'utilitzen més les noves tecnologies i que potser no hi tenen accés, i també a nivell d'aprenentatge i comunicació, per les traves que tenen amb aquest aspecte. I seria perquè l'administració o l'Ajuntament tingués un mediador per això, per ajudar a fer tràmits a tots els nivells.
1: La jornada d'accessibilitat universal d'aquest divendres acabarà amb una hamburguesada popular que es farà a Cales Monares a partir de les 8. Podeu reservar tiquets i dorsals a Prodis al telèfon 971 53 43 63.
0: I si heu d'organitzar l'estiu en vostres fills, filles, nets, veïns o joves de la casa, aquestes informacions vos interessen, ja que s'han obert les inscripcions per les estades d'estiu de Pollença i d'Humoll.
1: Així és, les inscripcions estan obertes per empadronats al municipi. Seran els mesos de juliol i agost, amb serveis opcionals de matinera i menjador. Estan adreçats a infants nascuts entre el 2014 i 2022. Per a no empadronats, s'obren avui, el dilluns 11 de maig.
0: També vos hem de comentar inscripcions per altres activitats, per exemple, per els parcs de juny i setembre s'obriran els dies 25 i 28 de maig, per les classes de natació d'estiu des de l'1 al 8 de juny i per altres activitats esportives d'estiu, dia 25 per usuaris d'hivern i dia 1 de juny per a nous usuaris. També d'altres temes, han de canviar d'àrea. Benestar Social obri les preinscripcions per les activitats de l'Escola Viva d'Estiu del Port de Pollença aquesta setmana.
1: Adreçats a nascuts entre els anys 2012 i 2015, durant els matins de juliol i agost faran activitats educatives i d'oci. L'horari serà de les 10 a les 2 i el lloc al Port de Pollença. El cost de l'inscripció són 60 euros i les prescripcions van des del 12 de maig a les 8 fins al 14 de maig.
0: Idò, ja sabeu això en quant a Escola Viva d'Estiu, però també Punt Jove ha obert la setmana que ve, obrirà la setmana que ve les preinscripcions per les activitats d'estiu jove. La sol·licitud de la plaça es podrà fer a través d'un enllaç avui, dilluns, a les 8.
1: Les activitats d'estiu jove es fan 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, durant els mesos de juliol i agost, i estan adreçades a joves nascuts a partir de 2014 o més grans. El preu mensual és de 195 euros.
0: I també ja es poden comprar els abonaments del Festival de Pollença.
1: Durant aquesta setmana i fins al proper dia 18 de maig, únicament estan a la venda els abonaments i s'han d'adquirir presencialment a l'oficina del festival. Recordem que per la compra d'entrades per a 3 concerts hi ha un 15% de descompte, un 20% per a 4 o 5 concerts i un 30% per a la compra de 6 concerts o més. L'oficina és al carrer Pere Josep Cànevas, al mateix convent de Sant Domingo, i està obert de dimarts a dissabte de 9 a 2. A partir del dia 18 de maig també s'obrirà la venda de totes les entrades per internet.
0: I vos recordant també que el programa complet ja s'ha donat a conèixer, inclou 7 concerts al mes d'agost, un al mes de maig i 3 audicions comentades al mes de juny.
1: I un any més es tornaran a repetir les audicions comentades que es faran al mes de juny, els dies 4, 11 i 18 a la Fundació Roger Villalonga, que aniran a càrrec del divulgador Pere Estarric. En aquest cas són xerrades gratuïtes i ja es poden reservar a tiquettip.com.
0: Malgrat tot això, el primer dels concerts aquesta setmana es tracta d'un concert solidari a benefici de Weimar aquest diumenge.
1: Sí, concretament diumenge, aquest diumenge 17 de maig, hi haurà una actuació fora de temporada amb recital de la soprano Raquel Camarinha i el pianista Joan Hereu, amb obres de Falla, Debussy i Fauré, entre d'altres. Les entrades ja estan a la venda per un preu de 10 euros. A la web del Festival de l'Oficina trobareu tota la informació a festivalpollenca.com.
0: També acabant de parlar amb ells sobre aquesta jornada és que el Museu de Pollença celebrarà el Dia Internacional dels Museus amb un microteatre que du per títol Cadàver Exquisit i les entrades ja estan a la banda.
1: Sí, serà aquest 23 i 24 de maig, com cada any el Museu de Pollença celebra el Dia Internacional dels Museus amb una proposta escènica especial. Enguany presenta Cadàver Exquisit, una creació del grup Teatreros, amb dramatúrgia i direcció de Francesc Apagau. El 23 de maig les funcions seran a les 5 i a les 7, i el 24 les funcions a les 12, a les 5 i a les 7. El preu de la venda són 5 euros i ho podeu trobar a Ticket Tip.
0: També anem a passar a parlar d'esports, i és que Àngels Moreno i Victoria Yarchevska acaben quartes a la primera Copa del Món. Moreno i Yarchevska han aconseguit una meritori quarta posició a la primera Copa del Món, un resultat que la situa entre les millors embarcacions del panorama internacional.
1: Aquesta classificació té una importància especial, ja que el rànquing internacional serà clau de cara al procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Amb aquesta actuació, Moreno i Yarchevska fan una passa important en el camí cap a la gran cita olímpica. El resultat també reflecteix el treball, la constància i el compromís de les dues esportistes que continuen consolidant-se a l'èlit internacional del seu esport.
0: I també vos hem de dir que Punt Jove organitza aquest cap de setmana un torneig de futbol 3x3.
1: Sí, serà aquest dissabte 16 de maig, serà sense inscripció prèvia, possibilitat d'equips mixtes, torneig tipus rei de pista. Serà a la plaça de Cales Monares de les 6 fins a les 9, per edats entre 6 i 10 anys i entre 11 i 15 anys. Hi haurà premis.
0: I per acabar, vos hem de dir que aquest cap de setmana celebra el campionat autonòmic inline de patinatge de les Illes Balears aquí a Pollença.
1: En modalitats Roger Ross, Speed de Raps, Salt i Batlle, a Battle, perdó, i Clàssic, serà els dies 16 i 17, dilluns i diumenge, dissabte i diumenge, i al Poliesportiu de Pollença.
0: I oients, nosaltres finalitzam així l'actualitat del nostre municipi. Vos hem de recordar que a les 12 i mitja d'aquí uns 10 minuts parlarem sobre el teatre de Teresetes, així que no vos aneu molt en fora si voleu escoltar.

0: Com vos han comentat avui de matí, aquest diumenge 17 de maig, als exteriors del Museu de Pollença, o com veient, acolliran l'espectacle Amelie, de la companyia lleidatana Chip Chap, dins el marc de la 28a edició del Festival Internacional de Teresetes, que es du a terme durant tota aquesta setmana, des d'avui, 11 de maig, fins diumenge. En parlam amb la seva directora, Aina Gimeno.
1: Què tal?
0: Bon dia, com estàs, Aina? Com estàs?
1: Bé, una mica atrafegada. Avui comencem el curs de formació i bueno, ja ho tenim tot a punt.
0: Sí, com comentava, una nova i apassionant edició d'aquest festival. Representació sí que és veritat, que majoritàriament de les illes, però també hi ha representació internacional, és a dir, que hi ha Anglaterra, Txèquia, Portugal, Eslovènia. Quin paper té avui el Festival Internacional de Teresetes dins la programació cultural de Mallorca?
1: Home, jo crec que és un paper important, en el sentit de que no hi ha cap altre esdeveniment que dignifiqui el que és aquest art de les Teresetes i les arts associades. I el fet de que també s'expandeixi per diferents, diferents pobles de la illa i també Menorca, pues, encara el fa més gran, crec, no?
0: Sí. I per què creus que és important continuar apropant el teatre de Titelles al carrer i a tots els públics?
1: Home, és un gènere que molt fonamental, crec jo, per entendre el teatre, que engloba el que pugui ser la dramatúrgia, la interpretació, l'escenografia, el vestuari. Engloba tot el que pugui ser el teatre de test, no? Uh-huh. Però, a més, té el hàndicap de que estàs donant vida a un objecte o a una targeta inanimada, que és la generositat que té el manipulador de donar vida en aquell objecte, no? Uh-huh. I jo crec que això encara l'enriqueix més com a una expressió de teatre.
0: Uh-huh. Si et sembla, anem a parlar de la representació que poden veure aquest diumenge a Pollença. Es tracta d'Amelie, que està basat, òbviament, en la clàssica, en el conte clàssic del flautista d'Amelie.
1: Sí.
0: Serà càrrec de... Què hi trobarà el públic, Amelie, que té aquesta versió del conte especial o d'actual?
1: Home, actual ho és perquè hi ha contes, veritat, que no passen d'època, no? Sinó que simplement en fem una lectura. No? I bueno, la posta en escena és molt, molt particular, són quatre persones manipulant damunt de l'escenari, treballen el que és el caparrol, les màscares, ells també com actors, no? Vull dir... I clar, t'estan explicant la història que tots coneixem, un poble que està envaït per una plaga de rates, però vull dir, li donen una segona visió. Jo crec que el que és la manipulació està molt ben feta i tot el conjunt és una proposta de format gran, no? Jo crec que quedarà molt guapo aquí en els jardins de Joan Marc.
0: Sí, i creus que és una proposta pensada només per infants o també interpel·lada? Perquè veuràs, Aina, avui de matí ho parlàvem, la gent té una idea bastant errònia dels espectacles de Teresetes i sí que és veritat que molt del contingut està destinat a desenganxar els infants de davant les pantalles, mai millor dit, però que també hi ha molt de contingut per adults, no és així?
1: Sí, sí, sí. De tota manera, sempre, és a dir, aquesta proposta està pensada... més adreçada per un públic familiar. El que passa a partir de 4 anyets. El que passa que, evidentment, que l'adult no s'avorrirà, ja no solament perquè visualment és molt, molt guapa, sinó per tot el contingut que potser un nen no agafarà, però l'adult sí, no? I després, evidentment, sempre aportem propostes adreçades únicament a públic jove i adult, i enguany n'hi ha com a 5 o 6 com a 5 propostes. Per nosaltres és interessant el fet de, doncs això, a poc a poc, desmitificar aquesta idea, no? Perquè és que tothom diu Teresetes, diu, els muñecos, no sé com dir-ho, hi ha aquesta...
0: Aquesta idea totalment errònia, de que s'acaben més espesnins i no, hi ha molt de contingut per adults.
1: Sí, sí. Nosaltres fem la inauguració en el Teatre Principal amb una companyia franco-espanyola, que,
0: sí, evidentment, que esteu de formació avui i demà, no?
1: Dilluns, dimarts i dimecres fem formació. Exacte. Sí. El dijous ja comencen...
0: La sala petita del teatre principal, sí.
1: Sí, després comencem en les jornades professionals, el dijous hora baixa i el divendres de matí, i les representacions en els pobles comencen el dimecres, i a ciutat la inauguració és el dijous, amb aquesta proposta que te deia la companyia franco-espanyola, que fa una proposta sobre un feminicidi que va succeir a l'època franquista, dona un repàs de lo que és la Guerra Civil Espanyola, amb un humor i una mirada externa molt interessant, i evidentment en Teatre d'Utzetes, que vull dir, trenca els blocs d'allò dramàtic, no? Evidentment hi ha el drama, però també està mirat amb una òptica molt d'humor, no? I per al comentari que fèiem, no? De que hi ha propostes que no són per criatures, evidentment.
0: I d'ahir han de desmitificar i fer veure que no, que també els adults hi són benvinguts. Tornem, si t'apareix, a Pollença. El fet de que sigui els exteriors del museu és interessant. El fet de que sigui el festival Cerca Escenificar, i com he mirat per la vostra pàgina web, Cerca Escenificar en llocs i espais públics patrimonials. Què porta a representar l'obra dels exteriors del museu de Pollença, del convent?
1: Hombre, o sigui, una cosa, no sé, dona més esperit de festa, no? Festa-festival, no? I el fet d'apropar-ho, de no tancar en un espai interior, sinó que no totes les propostes, per les seves característiques, es poden, no? Però el fet d'oferir-ho en un espai patrimonial especial i a sobre que la gent està tranquil·lament prenent-se fresca, no sé com dir-ho. És un plus més, no? Sí. El fet de compartir diferents generacions o gent que està de pas i diu, onda, estan fent alguna cosa, no? I s'asseu i compartir-ho, crea un altre ambient, no? I jo crec que és més de festa. És important també, crec que a part de les coses en espais tancats, a teatres, a biblioteques, etc, el fet de portar coses a l'exterior és molt agraït. Sempre i quan se mantinguin el que són les condicions tècniques de la companyia, veritat? Vull dir que no passi una moto a mig espectacle o que no hagin bars fent renou o etcètera, no? Però si se respecta sols i estàs en un indret que és patrimoni, que ja solament les parets diu uf, ja t'envolta un jardí, no sé, crec que és molt adient.
0: I parlant, si t'assembla que de la companyia que durà a terme aquest espectacle, que et xip-xap, la companyia lleidatana, que també estan molt acostumats i dur molt d'any fent teatre de carrer, que destacaries de la manera de fer de xip-xap?
1: Bueno, ells són molt originals. Varen, no sé, ja és gent que du molts anys, no te sabria dir, però potser duen 20 i pico d'anys, no? Vull dir, són persones adultes. Vull dir que no són jovenets que comencen, en veritat. I sempre, primer fèiem més el que és teatre de carrer, i després ja vàrem fer fusió en el que pugui ser teatre de Teresetes, no? I bueno, ara estan amb aquest impàs, no? Que tenen propostes molt potents de carrer, que tenen propostes de sala, amb teatre de Teresetes, i també aquesta proposta que arribarà aquí a Pollença, que tant es pot fer a sala com a exterior. No? Sí. Amb aquest espectacle han guanyat a la Fira de Titelles de Lleida, varen guanyar el Drac d'Off, i després també com a millor espectacle infantil en el Festival Titirijai, que es fa allà al País Basc, a Tolosa. I va néixer en els anys de la pandèmia i, clar, eren moments complicadíssims. Sí, ells ho havien pensat per fer únicament a sala, però la pandèmia ho va trastocar tot i varen fer el pas de fer una adaptació a teatre per places, per una proposta d'exterior. I ara ho fan de les dues maneres.
0: Molt bé. I a qui recomanaries especialment, Aina, venir diumenge a veure aquest Amalí a Pollença?
1: A tota la família. A tota la família. A més, els esdeveniments que uneixen els predins amb els nens, jo crec que és una energia molt positiva i un avi es divertirà, un adult matemàtic es divertirà i un nen, evidentment, també gaudirà.
0: Molt bé. Idò, i Aina, si tens alguna cosa més que afegir, que vulguis afegir?
1: Bueno, no, únicament que a la web hi ha tota la informació de totes les representacions i activitats que es fan al voltant del festival, i crec interessant el fet de dir, bueno, va, aquí a Pollença treballa la companyia el diumenge, però i el dissabte, on treballa les companyies, no? Vull dir que potser a Sa Pobla hi ha una, per exemple, aquesta que te deia, d'aquesta companyia que fan la inauguració, també es farà a la Pobla, i potser el dissabte pues, algú de Pollença diu, ap, anem a Sa Pobla, i t'asseguro que no la proposta no defraudarà en absolut.
0: Sí, veig que hi ha moltes, o sigui, els plats forts, diguéssim, són el cap de setmana, dia 16 i dia 17 de maig, que és dissabte i diumenge.
1: Sí.
0: Jo també anava a recordar a tots els oients que serà aquest diumenge de 7 a les 11 davant del convent de la companyia, per part de la companyia Gitxà, per l'espectacle Malí, per Polit de 4 anys en endavant, i per tota la família, com bé ha dit Naina, animar amb el públic en general, no només els infants, a entrar a la vostra pàgina web, festivalteresatesmallorca.cat, on trobaran tota la informació sobre aquesta 28a edició del festival. Aina, moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Pollença un any més.
1: No, moltes gràcies a vosaltres per l'interès i per seguir recolzant el projecte des de Pollença.
0: Molt bé. I doncs, ben diumenge tots a l'espectacle, a Malí, amb Chip Chap. Gràcies i bon dia, Aina.
1: Molt bé, gràcies. Adéu. Igualment.

0: El vaixell per esquí ja només amb la tripulació cap al port de Rotterdam, on serà desinfectat. Joan Guirado està seguint el minut a minut d'aquesta embarcació. Joan, bon dia, conta'ns.
1: Sí, la previsió inicial era que avui sortissin dos vols, un amb ciutadans australians i asiàtics i un altre amb ciutadans de diversa nacionalitat que els seus països no havien enviat avió i que els repatriaria el govern dels Països Baixos, però, segons ens acaben d'informar, tots sortiran en un mateix avió abans de les 6 de la tarda, després que el vaixell també hagi repostat i s'hagin reposat d'aliments. La previsió és que abans de les 7 l'Ondius torni ja de camí cap a Rotterdam, abandonant les instal·lacions portuàries de Granadilla de Abona. En paral·lel, aquest matí hem sabut que la pacient francesa ha donat positiu, que hi ha un pacient als Estats Units que també ha donat positiu i un altre en estudi. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat els protocols i ha dit que quan van ser evacuats del vaixell tots estaven en negatiu i no havien donat símptomes.
0: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora. Mentrestant, als tribunals, l'exparella de l'acusat d'assassinar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi l'any 2024 ha assegurat que sa mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint. També que la relació amb l'acusat va ser molt tempestuosa. El testimoni acaba de declarar la vista oral que té lloc a l'Audiència Provincial de Palma.
2: L'exparella de l'acusat ha dit que quan va escoltar els crits de por, de dolor, també de pànic, se'n va anar directe de la cafeteria on fa feina i va partir a la finca on vivia amb sa mare i l'acusat també. També va donar avís a la policia local, ha dit, de Ses Salines. La dona també ha confirmat avui el testimoni dels guàrdies civils. L'home era agressiu i la insultava. Ha relatat que un dia li va posar benzina dins la llauna de cervesa on ella apagava amb aigua els cigarrets que fumava.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Palma calcula que a final de mes iniciarà el procediment judicial per al desallotjament de l'antiga presó de Palma. El Palma acaba d'explicar la darrera hora d'aquest edifici municipal ocupat. Cort, Aina Morales, bon dia, conta'ns.
3: Bon dia. Abans d'iniciar el procediment judicial, s'ha donat aquesta setmana a qui encara viu a la presó perquè l'abandonin voluntàriament. Són 101 persones a qui se'ls ha notificat en persona i en uns dies, a més, es publicarà al BOE el llistat de les altres 107 persones que figuren en el darrer cens que es va fer d'habitants de l'antiga presó. Jaime Martínez, del Batle de Palma, diu que, mentrestant, seguiran igual.
4: Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria una irresponsabilitat absoluta. Jo des d'aquí, clar, i ho he dit altres vegades, és que crec que tots haurien de fer entendre en els que estan ocupant l'antiga presó que estan en situació de risc.
3: Deien que calculen que aquestes 107 persones ja han abandonat l'antiga presó. Només d'alguns se sap que 45 han estat derivats a serveis socials i tenen algun tipus d'ajuda de l'IMAS. D'altres, fins i tot, han abandonat les illes.
0: Gràcies, Aina Morales. I a Solla, avui és dia gran. A les 3 i mitja repicaran les campanes alertant de l'arribada dels corsaris a la costa. El Firó ha començat avui matí amb l'ofrena al monument dels herois caiguts a la defensa de la ciutat. Un acte que ha comptat amb la presència dels personatges històrics, també de les autoritats de les illes. Els carrers del poble es van omplint a poc de gent que es prepara per la festa. Allà hi és la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, quin és l'ambient?
5: Bon dia, idò, tranquil, però animat, de cada vegada més animat, perquè els sollerits es preparen des de ben prest per la celebració més important del municipi amb la mateixa il·lusió de cada any. El dematí és per agafar forces, per això molts han sortit al carrer a berenar, dinar i beure per començar la festa amb una mica més d'alegria.
6: Tradició, sí, sí, som sollerics i també tenim una cama de Calvià, però aquí a Espiró no fallam. Ja van a començar divendres sense el xupinazo i no fallam.
7: Sí, estic ben tranquil encara és prest. Per aquí una estona, si vol venir cercar, veuràs com estirem.
5: L'Ajuntament de Solla ha habilitat més de 500 aparcaments que enguany inclouen 107 places noves a l'aparcament de Sa Mosca i quant als busos. El TIM no ha reforçat freqüències, però en cas necessari, l'empresa concessionària ampliarà el servei.
0: Gràcies, Laura Marcos. Així arribem a la 1:05. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: A Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

yo le traigo una rumbita.

Así que descontinuado. Esta es la segunda advertencia.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén esporat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna.

té son i pensa, baterada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per la carretera, ja podem

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre, de million dollar, baby, do you know? Maybe, dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria. O de gringos forajidos, o de xerifs corruptes

record, i el record, l'enyorança. L'enyorança serà cançó, i la cançó fugirà amb l'aire. Creuarà els mars de mig món, i en una ciutat llunyana, en un ball entre tothom, traurà a ballar-te.

0: Bones tardes a tothom.
1: Bones tardes.
0: Hombre, avui no, en Jordi, què ha passat?
1: No ha pogut venir, no té el dia avui, pobret.
0: Bueno, no tindrem racó de hater, però bueno.
1: Bueno, el racó no té molt...
0: No, aquí no tindria molt de dir.
1: No, aquí bueno. Més l'Obert, el hater.
0: Exacte. Bueno, records en Jordi, posa't bé i d'aquí 15 dies al tajo, tio, que si no, no cobram.
1: Esto no puede seguir.
0: Bueno, avui tenim aquí en directe uns amics de, bueno, del Cudi, se pot dir, no? Se pot dir, que sou tot del Cudi, más o menos. Més o manco, no? Bueno, són Jimmy's Fantasy, hem volgut obrir un programa justament amb aquesta cançó, que se diu Jimmy's Fantasy, com un grup. I, bueno, supos que els coneixereu, perquè han tocat diverses vegades aquí ja a Pollença. Bueno, Jimmy's Fantasy són en Tomeu.
2: Bones.
0: En Àngel, l'Àngel Cubero.
3: Hola, què tal?
0: En Toni Morano.
4: Bones tardes.
0: I en Gerard.
5: Què tal? Bones.
0: Com va? I, bueno, falta un integrant, que és el bateria, sí. No estic equivocat.
4: Toni Torrens,
0: no? I, bueno...
4: És poble.
0: És poble, però... No, que són tot de la comarca. Jo és que...
2: Què havien de fer, qualcú?
0: Sí,
2: no,
0: qualcú... Bueno, l'altre poble. L'altre poble. Que són de pinyoles, no? I, de, bueno, mos hem juntat tots perquè, bueno, tots tenim més o menys amics en comú, mos coneixem d'altres bandes, també, però tenim una cosa en comú, i és que mos agrada molt aquest grup, que és Red Cross, i, bueno, va sortir de dir, coño, per què no mos veiem un dia, feim un programa especial i seran un pot de la banda, perquè ells, bueno, més fans, jo crec que ja no se pot ser, o sigui, que estava fent foto d'aquest EP, que aquest EP de Red Cross, en la tipografia original que van fer, que els van obligar a canviar, en xerraren d'això, sí. Perquè, clar, Red Cross en anglès significa Cruz Roja, i la Creu Roja, precisament, li va tirar enrere el seu nom, no?
4: Sí.
0: I, de, bueno, pues, podien xerrar una miqueta d'això, de que el Red Cross podien dir que són un germà McDonald's, si no m'equivoc, tots dos.
4: Mm-hmm. Steve and Jenf.
0: Exacte, en Steve.
4: I aquí té que ser un resum, no? Van canviar el nom l'any 79 formen el grup, Red Cross, els 82 canvien el nom per demanda de la Creu Roja, i van fundar el grup en 15 i 11 anys respectivament.
0: Sí, sí, molt jovenets.
4: Sí, sí.
0: I primer concert que van fer de totes allà tenorejant a Black Flag.
4: Black Flag.
0: Quasi nada. A una escena de... Bueno, pues punk y hardcore de Los Ángeles que telita marinera. Y ells allà, dos chavalillos obrint per Black Flag. Bueno, antes ho hem xerrat, no? Que ells sempre han estat un grup que ha creat tendència, però no han estat mai dins les modes, malauradament, no?
2: Sí.
0: Què en pensava una miqueta d'això?
2: Massa raros per el punk i massa punk per el mainstream.
0: Exacte.
2: Sí, això no? També posa, no m'ho he inventat jo, ho posa por ahí, però va, realment és el que ho defineix un poquet. Sempre han arribat
4: tard.
2: O prest o tard.
4: O prest o tard,
6: sí. El precio de no buscar la onda que se lleva en el momento, sino ir un poco a su bola, ¿no? Entonces, cuando el glam ya no estaba, ellos de repente parecen un grupo glam, ¿no? Claro. Cuando meten guitarras que le puede gustar a un heavy, a la vez meten voces que parecen los Beatles. Entonces, cuando todavía no se vendían camisetas de Kiss en H&M, ellos hacen versiones de Kiss. O sea, cuando Kiss era, pero si esto es heavy caduco, encima. No gusta ni a los heavies, casi. Entonces, nunca estaban en el sitio correcto, ¿no?
0: Pero bueno, pero siempre tienen esa prensa, ¿no? De los propios músicos, sí. Y de la propia crítica, que siempre los han cumbrado, aunque sí, sí. Han sido un grupo, bueno, no sé, yo creo que mainstream jamás,
4: no, mai.
0: Però sí que han tingut cert ressò dins un món...
4: Mira, jo que no he llegit el llibre de Red Cross, però sí he llegit la biografia de Scott Weiland, de Stone Temple Pilots,
0: sí.
4: I sí que xerra d'ell, meravella, diu que són un grup que estan superinfluenciats per ells, i de fet ells van de gira, crec que és l'any 94, 96, que passen per Espanya, i que de fet tenc una amiga nostra que va anar al concert de gay, perquè m'ha dit, perquè és a Magic Fantasy, una cançó de Red Cross, me dice, hostia, yo estuve en el concierto con Stone Temple Pilots. Yo, ¿qué dios? Bueno, pues eso, que no, claro, era el super fan de que
0: es que tío. Quan tu i jo mos vam conèixer, vos vaig dir, coño, és que si vos porau aquest nom, és que vos agrada segur Red Cross, sí, que és inevitable, sí, no? Tots els fans de Red Cross, sí, mos queda l'atenció.
6: Sí, bueno, en el moment que se puso el nombre, nos gustava mucho Red Cross, però no era... Hay que poner un nombre de una canción de Red Cross porque no me gusta mucho Red Cross. No.
0: Surgió.
6: Sí, en una época, claro, Jimmy's Fantasy tuvo una etapa anterior a la de ahora, hace 30 años.
4: 30.
0: Joder, macho, esto es un
6: rollo. Luego hubo un desierto de 20 por medio.
0: como los Red Cross casi, ¿no?
6: Pero que en aquella época no poníamos mucho los nombres por estrategia, sino más las cosas iban más por impulsos. Claro, ¿no? Claro. Igual por la edad. Entonces, normal, nos gustaba sobre todo el título de la canción, Jimmy's,
4: sí,
6: Fantasy.
4: Sí, perquè de fet feien versions de Red Cross, però aquesta no les veiem.
0: Ja. Sí. Te vaig donar una mica de tabarra, la darrera vegada que vaig estar tocant, que te deia, coño, però feis colcuna de Red Cross, tio.
4: Ell està empenyat. Però...
3: Jo estic allà, vam fer, de fet, Jimmy's, sí, no? Fantasy. I claro, obrir sempre amb...
0: Almenys amb una o dues, no?
4: Jo crec que jo som més partidari de posar-la d'intro.
0: Bueno.
3: Directament, de disco.
0: No, però bueno...
6: Que en ese grupo, otra cosa que pasaba, que igual Red Cross, aunque no era nuestra vida, solo Red Cross, nos gustaba mucho, era un grupo que unía a Tony Morano y a mí, porque sí, yo venía muy del power pop, él venía del heavy. Sí. Entonces Red Cross tenía esas dos caras, ¿no? Entonces ahí era como, bueno, aquí nos podemos dar la mano y poner el casete en el coche los dos.
0: Yo ya te conocía, antes estábamos hablando y estaba hablando con el técnico y dice, sí, de LA. Digo, no, coño, digo, de Vancouver. Lo conocemos de Vancouver. Dice, no, claro, yo con Vancouver no sé quiénes son. Digo, ya, claro. Pero bueno, para nosotros la referencia era esa, ¿no? De sí, Vancouver. Sí, sí, sí,
2: sí. Época de 323, Costa Nord, que sí, ja van tocar per allà a Vancouver.
0: Sí, sí. A més, també jo tinc una petita anècdota, gràcies a aquest senyor d'aquí darrere, que bueno, sempre havia estat liat, ell és músic i ha tingut grupos i sempre ha estat una mica, bueno, ha fet també de promotor, de fer qualque concert i qualque festival. Y cuando vosotros tocasteis aquí en Pollença, con Cerebros...
6: Con Australian Blonde.
0: Y con Australian Blonde. Bueno, pues había unos chavalillos de Pollença que tocaban entre Cerebros y vosotros, si no estoy equivocado, que era así. Joan, ¿es así o me equivoco?
1: Sí, no estoy seguro.
0: Sí, que yo me vaig enterar que había de cantar darrere de Cerebros y vaig dir, lo que sou un cabrón. O sea, y bueno, pues tengo esta pequeña anécdota, ¿no? Nosotros, los nuestros no fue a ningún sitio.
1: Sí, sí, sí. Cantaba.
0: Yo cantaba.
4: Me va a contar el día de esa fiesta.
0: Sí, yo cantaba. Yo cantaba y luego había un bajista que ya no está. Luego había un guitarrista que era...
1: Carlos.
0: No,
1: ya lo diré.
0: Sí, yo también. Marcos Makoski. U batería era el germà de Manu, en Dani. Y yo cantaba, y luego había Tomeu, que ya, bueno, murió Tomeu, era guitarrista.
1: No, bajista.
0: Era bajista.
6: Sí, ¿y cómo se llamaba el grupo?
0: Se llamaba Bidis, y lo puso, ves esas cosas que dices tú de los impulsos, Tomeu, que venía de la India, y Tomeu era un tío también muy así, era una persona muy, muy carismática, y dijo, no, nos tenemos que poner este nombre, porque se trajo unos cigarros de la India, y ponía Bidis. Y nos pusimos ese nombre, pero eso fue una noche de... O sea, una flor de estiu, que se llama, ¿no? No, a ver, nos conocíamos del pueblo, estuvimos ensayando como un mes y medio y hacíamos así un pupurrí de canciones así de aquella época.
1: Bueno, somos bolens.
0: Bueno, sí, el alcohol que te fa... Però bueno, sí, sí.
1: Necesitábamos un grupo local y no había nadie en Pollença que tuviese el estilo similar a esto. Y por eso creamos, es que fue una creación de dos meses antes del concierto, a buscar gente a montar un grupo para que toquen, que sea local.
6: O sea, tenemos un festival, hay que montar un grupo, ¿no? Tenemos un festival donde tocar.
1: Así fue.
2: Estamos,
1: así fue.
2: Primero montar el festival, después ya el grupo. Es que, está bien.
1: Por cosas del ayuntamiento,
0: un escuadrón suicida.
1: Un grupo local.
6: Claro, claro.
1: Y los grupos
6: claro.
1: De aquí no había nadie que hiciese algo así más rockero. Y lo tuvimos que...
0: Y la nota fue que nosotros hacíamos versiones, todo versiones. Y vino una señora de estas vampiros de la
2: venga,
0: sí, de Consetiu,
1: así, no, de las GAE.
0: Oh. Pidiendo ahí la recaudación y sí, no habíamos cobrado nada, o sea, claro, las bebidas y ya está, y hacer un favor a un amigo, nada más, claro. O sea, pero bueno, las cosas de los artistas, ¿no? Sí, que sí, sí, dices, sí. Hostia, tú haces un favor y vienen aquí a cobrarte por unos royalties de algo.
1: Donde te haya apoyado en vampiros para vampiros, ¿no?
4: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo voy a estar en aquel concert.
0: Sí, sí, vas sí, a estar. Sí, sí, sí. Pues yo duy que habéis tenido como de lila.
4: No me recuerdo el vuestro grupo.
0: Menos mal.
4: Me recuerdo Vancouver.
0: Sí. Menos mal.
2: El polideportivo.
4: Dic que vaig estar, no que m'enteres de res.
0: Jo estava supernerviós perquè, claro, tu dius, te mollen allà, obris un concert, tindrà quatre pollonsinets, jiji, jaja, va, hasta luego, Lucas.
4: No,
0: és que no arriben a temps, o sigui, han de canviar-ho tot i vosaltres heu de tocar després de cerebro. Dic, què? Que estàu locos, tio. És que m'ho mataran, saps? Però bueno, va anar bé.
1: Va estar guai.
0: Sí, sí, va anar bé. Bueno, tornem a los amics de Red Cross. L'any 82 fan un Born Innocent, que, bueno, el que has dit tu, Toni, el graven a plena adolescència, no? Que és un disc pues, molt punk, també és damunt la cultura pop, però super punk, no? I les cançons pues, són damunt el que hi havia en aquella època, no? Aquell rotllo de Nelinda Blair, Charles sí. Manson, la televisió d'aquesta basura, no? I, bueno, jo crec que aquest disc... No tenim programada cap cançó d'aquest disc. Podem passar en un primer disc, diguem, on ja aquí se comença a veure ja un Red Cross com el que tenim ara mateix, no? Que són de l'any 84, que fan un disc Team Based from Monsanto. I, bueno... No sé, què me podeu dir d'aquest disc?
3: Bueno, d'aquest disc, jo ahir estava fullejant el llibre que vaig comprar, aquest darrer que han editat, no? Que és molt recomanable. Està en modo entrevista i van contant mil històries, no? De fet, el subtítol és The Incredible History of Red Cross. És un poc increïble, no? Tot el que li va passant. I compta que en això que dèiem de que no han estat mai mainstream, Red Cross ha tingut moments en els que el millor, i compten ells així, no? Amb molta gràcia, no? Que han estat a punt d'enganxar-se en el mainstream, sí. No? I un punt és aquest, amb aquest tema, que és una cover, no, aquest tema, no, bueno, aquest és el disc, la cançó se diu... Blow a Kiss in the Wind.
0: Ah, sí, Blow a Kiss in the Wind, sí, correcte. Sí, sí.
3: Vale. Aquesta cançó va estar a punt de formar part de la pel·lícula Pulp Fiction.
1: Ostres.
3: Vale. Tenien una preselecció de cintes, de temes i tal, i va estar... Bueno, ells diuen, bueno, al final no se va triar, varen decidir l'altre tema, que va funcionar molt bé, no? La de Burch Overkill, que també és un altre sí. Cover, no?
0: Sí, és vera que és un altre cover.
3: És un altre cover de Neil Diamond.
1: La culpa és d'un Tarantino, idò.
0: Evidentment. Sí. No, la culpa bueno, és d'un Tarantino.
3: No sé si és d'un Tarantino, però bueno, ells se ho compten i diuen, bueno, pues van tenir aquesta oportunitat, a lo millor, d'enganxar-nos en el mainstream i no va passar. Clar, això va passar... Això és dels 84,
0: sí,
3: no?
0: 84,
3: això
0: 84,
3: és 94, no? Per sí. Fiction, no? Però bueno.
0: Bueno, jo crec que això és una cosa bona, vull dir, que hagi estat preseleccionat per Tarantino. Bé, en Tarantino sí que va ser culpa seva, Joan, perquè en Tarantino se jacta i alardea d'aquestes coses, de que ell cerca les cançons de les bandes sonores i s'involucra molt en aquest tema.
3: Sí, home, la selecció sempre de Tarantino
0: i quasi sempre són bones seleccions.
1: L'han de convidar quan tenen un programa.
2: Queda convidat, no?
4: Si ho està escoltant...
3: Sí. Sí. Ells diuen que no va caure aquesta cançó, o sigui, se va caure aquesta cançó perquè és un poc lofi, no? No està massa ben gravat.
0: És vera que la d'Urge Overkill, claro, és un tema que està més ben produït.
3: Sí, no sé si ho varen produir
4: aposta
3: després, no ho sé, però bueno, si escoltes aquest tema pensant en sa peli, potser no acaba...
0: Igual no acaba d'encaixar tant, no?
3: És vera que ara ja estàs condicionat a sa cançó d'Urge Overkill, no? Però bueno.
0: Bueno, d'aquest disco sí que tenim qualque cançó, no, Joan?
1: Sí, vol dir per el coc una?
0: Hombre, sí, jo crec que sí, perquè en xerrat molt allò, tio.
1: El programa ja estic a... T'ho xerrat.
0: Vinga, sí. Perfecte, vale. Posa aquesta, vinga.
1: Davidó.

0: Bueno, pues ara ho serà amb el micro tancat, no? Jo crec que encaixava,
1: encaixava
0: d'Imperfection,
1: no? Fiction,
0: eh? Jo crec que
2: no,
0: sí,
2: eh? No és escena aquella...
1: A lo millor és escena, no? Aquella escena de Mia i Vincent allà entrant...
3: Ara ja és massa típica, massa mítica, vull dir, massa...
1: Sí, ara ja
3: no la veuries amb una altra cançó.
1: Però bueno, però és Tarantino.
0: Pues aquí tenim un recro molt primerent de l'any 84, que pot ser entero, diríem que seria aquest pont estilístic, no?, que aniria ara ja de cap a cada vegada més cap a un power pop, i que, bueno, una mica com a pop adolescent, no?, aquest rotllo que tenen... Jo crec que he vist un vídeo avui d'ell amb sa mare que li dedicava, bueno, la felicitava per dir-ho de la mare, i de jo sempre voy a ser un orgulloso niño de mamá, de Binglen, no? Jo crec que tenen aquest rotllo Peter Pan que no se'l llevarà mai.
2: Sí.
0: I jo crec que...
2: Sobretot el baixista.
3: Sí. És un flipat, sí.
0: Exacte. Jo crec que tenen aquest rotllo que gràcies a això també pues, són un survivor, no? Estan allà,
2: sí,
0: tio,
2: sí.
0: A tope. Bueno, pues vos, que vos podeu si passam en un següent disc, que és una Neuròtica de l'any 87. Bueno, jo crec que no sé què pensau altres. Aquest és el primer disc que poden trobar uns recros una mica ja més
2: maduro.
0: Més maduros, maduros entre cometes,
1: sí,
0: no,
1: sí.
0: Però on possiblement tot encaixi, no? De lo que ells volien fer, què pensau?
3: Sí, igualment jo crec que encara li falta.
0: Encara li falta.
3: Jo, bueno, que, jo per la meva part.
0: Nosaltres sabem la història.
3: Li falta un poquet.
0: Nosaltres sabem la història, no?
3: Però sí, com a grup ja sabeu una cosa contundent, no? I, bé, així com ja hem vist aquesta darrera cançó, aquestes veus, ja se milloren en aquest disc ja bastant. Bastant, sí.
0: Hombre, possiblement és el que tu estàs dient, no? També serveix una mica com a pont cap a nou discos que nosaltres som més fans, no?
3: Sí.
0: Possiblement, que són dos anys 90.
3: Sí. Però nosaltres com a més indies, no? Entre cometes.
0: Sí, però possiblement sigui això, no? Aquest glam, punk, metal, tot això juntat dins una coctelera i dius, hòstia, això pinta molt bé.
3: Està.
0: L'altre dia amb en Jordi també ho xerràvem amb micro tancat, que deien... Li agrada nu punk, sobretot la primera època, però no li agrada la segona època. Li agrada el que tu des també, no, Angel? Li agrada nu heavies, però, claro, no li agrada la primera època de punkies. Saps? O sigui, hi ha d'aquests heavies tipus més glam, o que venen d'una època més glam, o Guns N' Roses, que estan encantats en recross. O sigui, jo crec que és un grup...
2: Jo era d'aquests.
0: Exacte, tu ets d'aquests, no, Toni? Que nosaltres igual som com en Tomeu, que venim d'un rotllo més indi, sí. I bueno, també acceptam moltes més coses, no? Però en aquest sentit vull dir que aquest còctel que te donen, això m'encanta.
2: Sí,
0: i m'agrada molt coses de la primera època també, i de la mig i de la darrera, no? Però sí que és vera que aquest Neuròtica aquí ja sí que es comença a veure una mica.
4: El que se sent dir d'un Neuròtica, el que he llegit, és que és un disco que és important, és com un previ en un grunge. És un disc que ja ha influenciat molt en un grup de grunys de ja potser de Seattle.
0: No, ni
4: van arribar, van arribar
2: sí,
4: prest.
2: Nirvana també.
0: Sí, sí. Nirvana també és encombrava. Eh? O sigui...
2: sí. La de grupos que Records ha influenciado.
0: Exacto.
2: Que luego les han pasado por encima, pero años luz, ¿no? Como cohetes.
4: Sí.
2: No, y todos dicen, joder, pero si...
4: Sí, nosotros lo hacíamos antes.
2: Si yo me fijo... No, incluso los grupos que se han pasado por encima dicen, si nosotros escuchábamos Red Cross, como Red Cross sigue ahí abajo y todos vamos subiendo, fichu, ¿sabes?
5: Sí, no, lo que deia que en Scott Weiland, de Stone Temple Pilots, ¿sabes? Y de fet, esa cançó aquesta que te vaig dir de... Que m'has dit, aquesta t'has equivocat, o la... Diu, Big Crash Baby, ¿no?
2: Sí.
5: Que aquesta, diu, és que és totalment... influenciada per Recro, vamos.
1: És que per
3: sí,
1: Recro.
3: Sí, és que apareixen
5: ells.
3: Sí.
4: Que tens que el Wayland de ser un millor grup americà, Recro, si me sona haver llegit alguna cosa.
5: Sí, sí, no, i diu que el disco aquest, el tercer que van treure ells, el Get From The Vatican Shop, o així, no sé com es diu exactament, que totalment influenciat és Recro. Ah.
0: Sí,
5: que van anar de gira amb ells i que basti, va quedar flipat.
0: Jo te vaig dir, jo no sabia la connexió de... Mm. De Nesty Wayland i Recro.
5: Sí.
0: L'altre dia te vaig dir, coño, has posat...
5: Sí, t'has equivocat.
0: Te vaig dir, no, que segurament tens una explicació, perquè jo no tal. I m'ha dit, no, sí, té aquest sentit, és això. Sí. Coño, tio, pues mira, ja hem après una cosa més.
5: A part de que el guitarrista de Recro i ell, pues, li agradava molt les substàncies.
4: Col·legues.
5: Químiques.
0: Bueno, pues, això, aquestes coses... Sí. No, no.
5: Perquè el guitarrista va morir l'any 99 per mi.
0: Tenim qualque cançó de Neuròtica, Joan, o no?
4: No, però em posseu-ne, si voleu.
0: Bueno, vinga, posa qualcuna. Quina? Teniu qualque, qualcuna que vos gradi? O que ho deixem en un llibre albedrío?
1: Joan,
0: que
1: tri, que tri.
4: M'ho de fer responsabilitat, jo.
0: Bueno, mos podem fiar de tu.
4: Bueno, doncs posarem una de les primeres Salon Tocháis en directe. Posem la de Pitch Kelly Pop.
0: Vinga.
5: Vinga.

0: Ai.
1: Bueno, ara pegam un vot 3 anys més tard. Sí, Third Eye, any 1990. I bueno, aquí ja sí que podem dir que aquí ja comencen a sacar la patita en sèrio, no? I se sumen en un... s'enfrenten a un gran públic, no? Sense deixar de ser ells en cap moment. Van fitxar per Atlantic, si no estic equivocat. I, bueno, no sé, què vos pareix aquest disco, aquest Third Eye?
2: Jo és que aquest disco el vaig descobrir després de Face Shifter, Show World...
3: Jo crec que quasi tot el món.
2: I vaig tornar cap enrere...
3: Face Shifter...
1: Con tots, sí. Tots hem començat. I, igual, amb Face Shifter i hem tornat enrere.
2: Sí. Sí. Sí. Bueno, Show World i crec que vaig tornar enrere.
1: Exacte.
2: I és veritat, la primera vegada que vaig escoltar Anis Gone vaig flipar.
4: Sí. És un hit.
2: Sí, sí, Anis Gone m'encanta. La balada també, aquesta de... I don't know how to be your friend.
5: És la
2: típica balada, però vamos, l'hem tocat
5: la
2: guitarra acústica de vamos, tota la vida. I de fet hi ha una cançó, ara no sé si és de Sira aquesta o era, sí, és de Sira, que canta en Paul Stanley de Kiss. Fa coros, tio, sí.
1: Mm. Bueno, sempre han tingut aquesta debilitat, no s'han amagat mai.
2: No. Sí, sí, no, aquí són...
1: No, tio, són déus, però...
2: Intocables, tio.
1: Evidentment.
2: Crec que sé de Sira. Ara me'n recordo.
1: Això, bueno, jo... aquesta època de les gires de Third Eye vaig llegir, o he llegit, que el tenia per aquí apuntat, que en Jeff duien a la furgoneta, quasi mitja furgoneta de gira plena de roba de segona mà. Y de el espectáculo no empieza cuando tocamos, empieza cuando salimos vestidos.
3: Así que es el concepto Kiss.
1: Claro, le donen molta importància també a tot l'outfit, de com la posta en escena, de tot lo que fan, no?
5: De fet, en escena són un showman,
3: sí. Claro, imagínate todo ese glam peleando con el grunge, que es todo lo contrario. Claro, voy a tirar un pantalón roto, una camisa a cuadros. Claro. Y
1: ellos vestidos con ese rollo, pues claro, muy glam, setentero, esos pantalones.

0: Si ho feis, ho heu de fer tot el de el Toni.
1: A què?
0: Que si, si feis un concert de Red Cross en
1: tema...
0: Claro, en versió de Red Cross, un tribut, jo crec que valdria.
1: Hauríem de fer un tribut de Red Cross, però fer un tribut però també a totes les bandes que estan relacionades amb Red Cross.
0: No, però dic inclús l'outfit, de poder-se...
1: No, bueno, aquest disco igual no, però bueno...
2: Traje amb llumets.
1: Bueno, aquest sí.
0: Claro. Ah, queden xulos. Bueno, passam en un Face Sister.
3: No, però man, no pots tenir un
1: sol. No pots
0: tenir un sol.
4: No pots tenir un
1: sol. Sí, no pots tenir un sol.
3: Aquí tenim un parell. En Sotia voleu venir un
0: sol. Sí, vinga. Per favor, un parell, d'aquest disco, si volem.
1: Sí, sí.
4: Dale.
0: Vinga, Joan, m'ho fiem de tu.
1: Jo he posat Face

0: Bueno, pues lo que deia en Toni, no? Un temazo de que te fan ser fan de la banda, en el final, quan l'escoltes en retrospectiva, perquè has escoltat tu discos del principi i dius, hòstia, el que m'he perdut, no?
1: En un món normal això seria un hit.
0: Exacte.
2: Sí.
3: Clar.
4: Sí.
3: Bueno, el hit segurament és una canció redonda, radiable, no?
0: Sí, sí, és verdad, és així. Bueno, posam una altra cançó. Quina cançó vos agradaria escoltar?
1: Tenim Mighty Faith Healer, tenim What I'm Today. Jo
2: ja he primera, però bueno, d'aquí tothom vol escoltar la balada, no?
0: Sí. Oh, podem escoltar.
2: Sí, perquè... no,
5: hombre, és molt guapa.
2: La balada. Sí, sí. La tocàvem molt.
5: L'hem tocada totes, pues totes
0: sí,
5: la vida.
0: I si l'heu tocada, pues
2: aquesta
0: més que més.
2: Acústica,
5: guitarreta, a casa, no, escuix sí. I sempre te surt.
1: No diuen guitarres.
5: Avui no.
0: Això ja ho farem un altre.
3: L'escena de campamento con guitarra espanyola o acústica, sempre tocàvem esta canció.
2: Festes de los 90.
5: Sí, exacte.
0: Està per lligar, no?
2: Bueno.
3: ¿De qué época? Había que tocar cadira solitario para ligar.
0: Cierto.
3: Esta era cuando ya volvíamos, no habíamos ligado.
0: Estos tíos que cantan, estos tíos que cantan.
5: Y está tan bonita, es tuya, no es Recross.
0: Cierto, cierto.
1: Y date for him, I don't know how to be your friend.
0: Exacto. Venga, pues dame que esto.

0: Doncs pues sí, el que deu, no? Un super temazo. Menficot, que dius, arrencau. Ah, un altre pic.
1: Menqui té aquesta bou.
0: Claro. Bueno, és igual.
2: En Pedro cantarà.
0: No, això no. Toni, tu has vist en Toni cantar? Canta de puta mare. No, en Toni pot cantar. Cap problema, jo ja no he de fer res.
2: Suport.
0: Jo me vas tirar allà en ubous, cabron, un pic.
2: S'ha de repetir, s'ha de repetir.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ara sí, passàvem en un disco que mos va fer fans a tots, supos, d'aquest grup.
3: Bàsicament.
0: De Recross, bàsicament. No. Que se diu Faceshifter, de l'any 1993. Que, bueno, aquí ja sabem que a la premsa musical li agrada posar etiqueta metal alternativo. Power pop guion rock. No sabien que havien de posar ben bé, perquè estos tios què hacen?
1: Los nuevos Beatles.
3: Rompes que va al musical, este disco.
1: Tenia tot.
0: I aquí sí que sí, que per exemple la All Music d'aquella època, pues, que no encaixava en el que hi havia, malauradament, la seva qualitat, i que aquí la producció sí que ja comença a ser una producció top. No? Mm.
3: Ella es muy top. El sonido de este disco ya puedes ponerlo en cualquier sitio.
0: Sí, ¿no?
3: El tipo de discos buenos que luego compite, no te digo una discoteca, pero un sitio con un equipazo de música y dices, ah, sí. Es muy bueno, pero aquí suena peor que los demás. Pues este ya no, este ya suena como cualquiera.
1: Ah, que este es del meus top ten de toda esa vida.
0: Vamos. Mira, vos, lo que tú de Kurt Cobain, yo tengo que apuntar aquí que he cercat cosas y las tenía que apuntadas. Mentre estaven en Nirvana, que estava a tope, ells seguien en lo seu. En Kurt Cobain era un fan confesso, i moltes vegades tocant sortia amb una camisa de Recross.
1: Toma.
0: A tocar, no. Saps? Imagina't.
1: No li queda tan bien a Courtney Love, però.
0: No, bueno. Ara...
2: Ja havíem de treure-ho de mà.
0: Si obrim aquest meló de Courtney Love, podem fer un programa, podem fer un segon programa amb vosaltres.
1: Ho deixem en bo,
0: xerrant d'en Courtney Love. No, no. Podem xerrar d'en Courtney Love, si voleu. Però...
1: No.
0: Hòstia.
4: Té qualque temazo, també, de Courtney Love.
0: Sí, sí, bueno, evidentment. Sí. Entén, però...
1: Però va quedar més que això, no passa.
0: Sí, és un poc amb la pobra Yoko Ono, o no pobra, no? Però... Dic pobre perquè després de veure un documental de Beatles, jo que tenia aquesta... Sí, percepció de Yoko Ono, com que era la que era la mala de todo, no, Ángel?
3: I
0: luego
3: la
0: ves allí i dices, però si esta chica no tiene ninguna culpa de nada.
1: Si te deixes influenciar...
0: Després m'orientaran que ella no té la culpa de res.
2: Bueno, en un llibre del Lanegan, no sé si l'heu llegit, el Lanegan xerra molt de ballar d'ella. De fet, en el Lanegan el va treure de la mare d'un parell de ballades, ella. O sigui, que algo va d'obtenir aquesta dona, també.
0: Ella, i ho baixista de Guns N' Roses, en
1: Duff.
0: En Duff McKagan.
1: The Beers,
0: el va treure un parell de pit de brut. Bueno, pues mira, aquí el productor en John Hanlon, supos que és el responsable, no el conec, John Hanlon, és el responsable, supos, de la producció del disc. I bueno, aquí sí que peguen un bot en tots els
1: brutals,
0: no?
4: Sí, a més, aquí sí. Tots són...
0: Un disc que ja ha començat, ho dic, ja...
4: Temazos, un darrere és altre.
0: Comences a pegar bots.
4: Sí. Eh? Sí, sí. Aquesta cançó me la va gravar ell el disc i duia una cinta en el cotxe ja. La primera vegada que vaig escoltar Jimmy's Fantasy.
3: Vuelta i vuelta.
0: Sí, jo no sé...
4: De punta, tio, no?
0: Jo no sé si quan...
1: Sí,
0: jo crec que dos discos que possiblement m'he escoltat, també, en un cotxe.
4: No,
0: d'aquest disc de dir, ara de bon rotllo, saps? Si sí, te posa sí, aquest disco per cantar i per anar de festa, correcte.
1: És que és complet, és de dalt a baix. Sí.
3: Que és del 94, pot ser?
0: 93.
3: I jo que a l'època vivia en Madrid i estava tot el dia per Malasaña i quan salió este disco, que fue cuando todo el mundo empezó a conocer a Recross, era como un murmullo, como una marea. Pero cuando realmente explotó fue cuando vinieron Recross a tocar ese año a la Sala del Sol, una sala de 400 personas, donde tocaron el otro día. Concierto que yo no fui, me lo perdí. Y después de ese concierto, iba a cualquier sitio durante 1-2 años y ponían Recross, la gente hablaba del concierto de Recross, de la sala del Sol. Y ya este disco lo encumbró el concierto.
0: Claro.
3: O sea, ya venía con una marea, pero después del concierto era ya... O sea, el directo aquel era brutal, aquella época, la gira. Era, yo creo que debían estar en su mayor...
2: Sí, plenitud.
3: Plenitud, que se ven fuertes, que se ven que suenan y ven que algo crece, ¿no?
4: Pero eso debía ser la gira con Stone Temple Pilots igual. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
3: la primera vez que la gente esperaba el siguiente disco de Red Cross, ¿no?
1: Sí.
0: Sí, bueno, aquí hay una nota que tengo apuntada que pone: hoy se valora mucho más que en 1993, ¿no?
1: Seguro, seguro, seguro.
0: Que claro, tocaban en salas de 400 personas y yo creo que, a ver, es un disco que ojalá poderlo haber visto con mucha más gente, con
3: claro,
0: mejor, ¿sabes?
5: Hombre, yo no he llegit, perdona.
2: No,
5: jo he llegit que en aquella època el seu representant, o un dels seus representants, era el mateix que Nirvana. I el que ells també comentaven un poc, en aquest punt també que comentava jo abans, que tocant un poc el mainstream i tal, doncs va haver un moment també en què el seu representant estava tan ocupat en Nirvana,
0: claro,
5: que un poc no li feia massa cas a ells, ¿vale? Que havia tant de problemes, que si Kurnilovs, que si tal, que si gires, que si...
0: Massa feina tenia aquell
5: home. Bombazo Nirvana, clar, estava massa a Nirvana, sí. I a ells, que tenien aquest discàs de Montsa Taula, pues, bueno,
3: però en aquesta època Nirvana tocava en el Palacio de Deportes de Madrid,
5: claro,
0: claro,
3: i el Cross tocava a la Sala del Sol,
5: claro,
0: a foros claro, era completamente antagónicos, sí, sí, o sea, sí, algo sí, que sí, no tenía sentido,
5: claro,
0: ¿no?
5: Claro.
0: Pero bueno, no hacían esas melodías pop tan buenas como Red Cross, aunque son Nirvana, ¿eh?
5: Ahora sí,
0: no
5: sí, quiero, sí, sí,
0: ¿vale?
3: Bueno, sobre pues, todo no eran tan etiquetables.
0: Exacto.
3: Esta es la cuestión, ¿sabes? Sí. Que la maldición de Red Cross o lo que han querido, ¿no? Pero el ser muy difícil de ponerles una etiqueta y venderlo como un bote de ketchup.
2: No hay ningún disco de Nirvana que sea tan completo como The Shifter de Red Cross.
3: No.
2: Ni se acerca para mí, ¿eh? Una opinión.
1: Ni cansó.
2: Ya vamos más allá.
1: M'agrada el grunge, som indies grunge, grunge, però, hombre, no fotiguem. Nirvana té moltes mancances.
4: No, jo tampoc sí, som más fan de Nirvana, però bueno.
0: No, a ver, no, a mí, yo Nirvana, no, podemos hablar un poco de Nirvana, pero también está dentro de esta época, ¿no?
4: Sí.
0: Pero Nirvana, hasta que no sale el no, Smell Like Teen Spirit...
5: Bueno, no, claro.
0: ¿Quién conoce a Nirvana? A
3: claro, claro,
0: yo no sé si me había comprado el disco.
3: Tampoco llevaba mucho tiempo.
0: Juan, que era más no, pro, puede que sí, y no, ya nos decía, no sé, ¿tú te recordas? Yo no me recuerdo.
2: No, jo sí, vaig conèixer lo Nevermind con quasi tothom.
3: No, no, no, tampoc hi va claro, mucho.
5: Bueno, és que Nirvana duró 4 anys.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: I ells venien d'una carrera des de 78 claro, que començaren. O sigui, ells era una carrera de fondo. Nirvana
2: va ser un sprint.
5: Pega un pelotazo.
4: Jo que ara estic tot el dia mirant YouTube i vídeos dels 80 i documentals i això, i sempre surt, no? Típic grup, Molly Crew, Guns N' Roses, Guns N' Roses no, però Molly Crew, Poison, grup d'aquests, glam
0: rock d'aquella època. Aquest heavy glam.
4: Doncs ara, no, quan salió Nirvana ja veiem que s'havia acabat el xollo.
0: Hombre, claro, porque Nirvana...
4: Cara, era festa, drogas, tal... I...
0: Nirvana va pegar un cot amb la taula.
4: Droga divertida, ja que va ser sí, drogas, menys mal rotllo, no?
0: Va pegar un cot amb la taula, però bueno, jo crec que Red Cross van sortejar això.
4: Sí, sí, no, jo crec
0: que
4: sí.
0: Inclús que un tio com en Kurt Cobain, que era un ídol i un referent musical d'aquella època, te surti amb una camiseta però... seva...
5: Sí, sí, sí.
0: O és fan, bueno, com molt d'altres sí, sí, grups, perquè no crec que fos l'únic, també ho feien Vaselins, ho feien altres sí, bandes, sí, que no les coneixia ni el Tato.
2: Daniel Johnston.
0: En Daniel sí, Johnston, sí, per sí, exemple, sí, que ara nosaltres podem dir, ah, sí, claro, Daniel Johnston, sí, cojones, sí, sí, però tu en aquella època no sabia ni qui era aquell tio.
3: No hi vas al Corte Inglés a comprar el disco.
0: Exacte.
4: Sabeu també en Guns N' Roses, sortia bateria, camiseta de T.S.O.L.
0: Claro, claro.
4: Són aquests tios, hòstia, cercaves el grup, Junkyard. Què són aquests tios? Cercaves el grup.
0: Sí, sí. A nosaltres ens va passar... Ens va passar amb en Sean Eden, de Luna, que va sortir amb una camiseta de Strokes.
1: Ah.
0: Amb una camiseta de Strokes.
3: ¿Qué año?
0: Hòstia, bona pregunta. No m'acuerdo, però creo que fue...
3: 2099.
0: Tocaron en la Sonotone. Me acuerdo
3: Luna,
0: que tocava...
3: Sí,
0: hòstia, tu... Fèieu de teloner, vosaltres, Joan?
2: Sí, molt va tocar... Sí,
0: éreu vosaltres o teloners?
2: Sí, les sonotones, sí.
3: Era, devia ser el 98.
0: Idò, tio, tu te'n recordaràs més, idò.
2: No me'n recordo la gimnatura dels trocs, en
3: sèrio. No, però l'any no devia ser...
2: Jo estava per altres coses.
0: Jo vaig dir, jo vaig dir, tio, quina camiseta... Inclús ell de, you have to listen to this band, they're from New York, no sé què. I jo de, coño, aquest tio, tal... Però això està guai, no? Que un músic que sigui més o menys consagrat, perquè també és un guitarrista de Luna, tampoc no és Mick Jagger, no? Però que facin això, està xulo. Jo crec que està bé.
4: Sí, sí,
0: se diu... Això és...
4: Mick Jagger segurament demanaria royalty.
0: Sí, exacte. Sí. Bueno, posarem un tema de Face System.
2: I ara, tio, hòsties, tio, triam aquí.
0: Sí, no, triïn ells, que són convidats, tio.
1: Visionari.
4: Sí, no, jo he pensat com Jimmy's Fantasy, el nom ve d'aquest disco, i nosaltres quan vàrem crear, bueno, quan vàrem fundar Jimmy's Fantasy, el grup de versions, era l'any 96, i tocàvem dues cançons d'aquest disc, que eren Visionari i Saragón. Mm-hmm. Així que ja podem posar Visionari.
2: Vosaltres podem totes dues seguides.
1: Ah, vinga. Sí.
0: Posar Saragón en mono, també,
4: sí,
0: si
4: sí, vols.
3: No podes ir passant de A a B, de A a B, perquè se vea...
1: A B, perquè
3: se vea... Voz i maraca...
0: No sé si tenim rodeta, Tomeu.
1: Sí, sí.
2: Hi ha molt de botons, aquí. No sé si no podem liar.
4: La Visionari feia aquesta versió...
1: Bueno, però explica-ho, seient.
0: Radio Freestyle.
1: La cançó de Saragón està gravada en mono. Clar, quan molt la posàvem, a qualsevol etapa de potència...
0: Tots els friquis...
1: Tots els friquis, amb la rodeta d'un costat a l'altre.
0: Dins un cotxe... No tenia res més que fer que posar-te usà per un costat.
3: Elegir entre Voz i Maraca en un sitio, el resto de la banda en el otro.
0: I parecien los Beatles. Que cojones,
1: sí,
0: tio.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, venga, Joan, dale la cosa.
2: Venga, totes dues seguides.
0: Venga.
4: Vamos.
5: Molt bé.

0: Bueno, pues evidentment no sonen a grunge. Sonen a los Beatles i sonen a unes melodies de puta mare. I, bueno, jo
1: no
0: crec
1: se pot
0: que,
1: dir mare.
0: Bueno, ja, perdó. I, bueno, seguim en lo mateix, no? Moltes crítiques segueixen dient lo mateix, que encara que el disco pues, està molt bé, que és molt xulo, però que és una música que en aquell moment està... està desplaçada, està descol·locada, no està en los ritmes ni en lo que se fa en aquell moment, però en altres, bueno, jo m'he de ben igual, saps? O sigui, jo crec que era un superdisc i jo crec que encara ara inclús aquí hi ha un disco valiente, qualcú apuntava
2: total, sí,
0: claro,
2: sí.
0: Perquè fer això era precisament el que xerràvem abans, de no apuntar-te unes modes que saps que no t'entendran, però, oye, esto es lo que hacemos y vamos para adelante con todo.
2: És el disc que me va fer sortir del heavy metal.
0: Sí, ¿no?
3: Bueno, te salvó.
2: No sortí,
3: però...
0: Bueno, Toni...
2: Tal vez he patat un poc, jo crec per que havia per fora.
0: Si aquí qualcú no ha escoltat heavy metal, que aixequi la mà, perquè jo crec que tothom ha escoltat.
4: De tot se'n surt, inclús
0: això no pot ser
4: metal.
0: Un estigma, no? Jo crec que... No
3: tienes que hacer un programa de heavy metal
2: no,
3: con Toni.
2: No ho tenc com estigma.
1: Hemos hecho uno un poco heavy de programa.
0: Bueno, hicimos uno de... Sí, però...
1: Te va venir Nirma, te va ser més stoner.
0: Sí, més stoner, sí. Era un rollo més...
3: Bueno, un programa que sea cómo pasar del heavy... al rock presentat per Toni Morano.
0: Pues,
1: i no morir en l'intento.
2: Tampoc és que m'ha llenat de heavy.
0: No, però encara és pel heavy. Prepáralo y nos vemos en
2: eso sí que te han venido.
0: En unos meses. Pues,
4: hombre,
0: tío,
4: claro. Del heavy a Father John Misty.
1: No, eso
0: Father John Misty.
4: Eso es Tony.
0: Father John Misty y hicimos un programa y pues, bueno, y del productor.
2: Canto Father
0: también.
2: John Misty.
0: Sí, sí.
2: Yo también. Siempre elijo lo bueno.
0: Sí. Bueno, però aquí, aquí hi ha precisament lo bo, no? De saber escoltar
2: menos,
0: i saber triar dins tot, que a vegades no és moda, però dius, tio, això m'agrada i m'agrada ara.
2: Clar, clar.
0: I la gent no, està escoltant allà reggaeton, no? No,
2: és això, hi ha grups que ara, jo què sé, Stone Temple Pilots, vaig escoltar, començo a escoltar-los ara fa poc. Uh-huh. Es coneixia, però no m'havia ficat. Me vaig ficar. Black Crowes, ara ja flipava sí, amb el Black Crowes.
0: Jo els vaig escoltar més. Quan anava a l'institut, Black Crowes a tope.
2: I ara vaig a... No sé quin dia és. Juliol vaig a Alicante a Borrells.
0: Black Crowes.
2: Amb el germà d'en Tomé.
0: Pues han de ser un concertarro. Sí,
4: jo vaig en el Macul.
2: Los Enemigos.
4: Les veuré en el Macul.
0: Hòstia, Los Enemigos. Telonero,
2: Los Enemigos.
0: Jo, Los Enemigos... Jo era... No.
4: Alerta que estàs davant de tres superfans de Senemigos.
0: No, però ho diré... Crec
4: tant
0: que...
4: com de Red Cross.
0: Crec que ho he de dir. Alerta. No, ja, perquè jo no ho vaig entendre. Eren Los Enemigos o eren José de Santiago, Joan? Que vaig sortir d'allà de la zona Toni.
1: No, això era Chucho.
0: Ah, això era Chucho, sí, és vera.
4: Menor mal.
0: Sí, hòstia, ja estic fatal.
4: Menor mal, sí.
0: No, los Enemigos era Australia Blonde.
1: Chucho, va, se te m'ho va, que no me va agradar.
0: Diu, que deia, home, nosotros, que no xerraven de filosofia, deia, Los Enemigos. Prauden d'una manera...
2: Que no xerraven de los Enemigos, no xerraven de filosofia.
0: Sí,
4: esto bueno, pues...
3: Però luego tiene letras sí, bastante profundas. Sí.
0: Però ho deien d'una manera carinyosa. Diu, hombre, esto está, no hablan de filosofia, no hablan de... No son unos grandes literatos. Però ho feien en broma. Ah, en cacho mío.
2: De fet, ha escrit un llibre, ara.
0: Eh?
2: José sí, bueno, claro. Sí.
0: Pues que molta d'aquesta gent pot escriure un llibre i són superinteressants.
2: Però només d'anècdotes ja pots escriure
0: un llibre. Claro, quan llegeixes segons quin llibre, pot fer una pel·lícula directament. Sí, sí.
3: José le puede hacer directamente la trilogía de Señor de los Anillos. Sí.
0: Bueno, passam a un següent disc, si vos pareix, o escoltam una altra cançó. Toni, te veo dudando, eh?
4: Hombre, mos quedaríem en Sofà Shifter tota sa vida, però sí. El pròxim també és un
0: bueno,
4: plaço.
0: Si no, si voleu, tancam en la que digueu. Bueno, no ho direm, vale? Però si voleu, després d'aquella, tancam en una altra. Tu tries, up to you, venga.
2: No, però passant a Show World.
0: Passant a Show World, sí. Venga. I de 4 anys més tard, si no estic equivocat, treuen un Show World, que, bueno, és un disc... que probablement sigui un disc més ambiciós, poden dir, de germà McDonald.
4: És que pareix que és com a més... Podria ser com a més comercial. que sí. tot l'altre.
3: Correcto, és el més etiquetable, el més parecido todo el disco entre sí.
4: Poppy, un poquet.
3: Més identificable todo el disco entero, unes canciones con otras.
5: Amics que escoltaven Guns N' Roses i tot això en aquella època, me deien, hòstia, tu escoltes Red Cross? Com si li sonava raro. Sí, tio, i era aquest disco. Era un show world. En un show world d'aquesta gent me deien, jo, si jo escoltava, dic, coño, coño, pues claro.
3: Les...
5: perquè s'ho feien seu, vull dir, perquè aquest disco...
2: Va, jo, que era de Guns N' Roses, i va ser que sent encantant, però era més de Faith Shifter, vamos.
5: Sí.
2: Encara que aquest disc m'agrada
5: molt. També,
2: també m'agrada molt aquest disc.
5: Sí que és vera que és el que diu en Tomeu, que possiblement aquest disc sigui més com a... més comercial. No varen sé passar, si se va vendre més, no ho sé.
4: Varen passar a ser un poc més popis. Després del Faith Shifter, veus aquest i el que ve darrere... i afluixen guitarras, afluixen spanks, lleven un poc...
3: Se ve un esfuerzo de definir un estilo también, ¿no? Que sea más que una todo el disco. Pero bueno, las paradojas de la música y del arte, que al final los fans de Records prefieren el anterior, ¿no?
4: Sí, Faith Shifter.
1: Es que tiene que ser difícil.
3: No siempre lo más correcto es lo mejor, ¿no?
5: El productor igual se entiende. El productor... Bueno, aquí se habla de refinamiento, això ho vol, Tomeu. Tu i jo, que s'han venut un poc, i aquí xerren de refinamiento.
4: Refinamiento.
3: Pero a veces también es el te dejas guiar el cómo hacer una canción para que sea más correcta, ¿no? Cómo estructurarla, cómo tal, y todo se convierte más correcto, pero por alguna razón... pierde alguna rareza, alguna chispa, que es lo que hace que te mantendría como diferente, ¿no? Como especial.
4: Si ya no te sabría hacer un Faith Shifter, pero sí un show.
5: No, bueno.
1: O sea, eso es difícil, después de un Faith Shifter. Donde ya grabar un disco es muy difícil.
2: ¿Y quién eres productor?
5: Sí. La producción es en Chris Shaw, que había producido a Wizard y a Soul Asylum.
1: Claro. Bueno, pues...
3: Claro, estaba en el camino,
5: ya,
3: claro.
5: Se entiende más.
1: A lo mejor también es un par un poco de eso, ¿no?
5: Y el disco se va a grabar a Memphis en los estudios de Jack White.
1: Sí, sí.
3: Antes de que nadie supiera quién era Jack White.
5: Nadie sabía que de hecho
3: los estadios todavía no sabían quién era Jack
5: White. Nadie sabía que yo también lo descubrí en Barcelona en un concierto con Meg White era, ¿no? Que me sacaron de... Dije, hostia, ¿estos tíos quiénes son, macho? Una guitarra y una bandera.
4: Contundent, como y tot sal, eso es una vergüenza.
5: Dos mes, que claro, obrío muy guay, ¿sabes? Wow.
4: Es lo que me agrada, muy guay, ¿eh?
5: Sí, sí. Obrío y después solo tiene que pero ya, dios, hostia, ¿en serio? Pero vais flipado bastante. Y dos, sí, tienes razón. Un Jack White que todavía en el 98 muy poca gente 97. Lo conocía. Sí, 97, perdona, correcto.
3: Pero es un gran disco, que parece que nos estamos cargando.
5: No, por Dios.
3: Es un discazo.
4: Hombre, es que venim des 10.
1: Sí.
5: Que Tony está entrando en depresión ahora mismo. Está aquí callado diciendo, a ver, me levanto y empiezo a repartir hostias. Hijo de puta, ¿qué hacéis, tío? No me hagáis esto.
4: Ah, ya está. Déjame un Faith Shifter, ¿no?
5: No.
1: Todo lo digo en el disco.
2: Yo también me grabo de Show World, tío.
6: Sí. Yo me agrada el Show World.
3: Sí.
5: Jo aquí, mira, per exemple, en Steve diu que feia coros impossibles a l'estil de Beach Boys, no sé si podem estar d'acord o no, i que és una carta d'amor en un radio pop, ¿vale? a la música pop de la ràdio.
4: Està claríssim.
5: Te quadra, Tomeu?
4: Total, ja t'ho dic, per fer Shifter.
2: Però per sempre s'ha de més around. Aquest és un temazo, o sigui, tio.
4: Que temazo sou sol.
5: Secret Life, per exemple.
4: Però les guitarres se davallen, les veuetes se fan més Beat Boys.
1: O sigui, la millor escupa de la producció.
4: Per cert, eren del mateix, de la mateixa zona de Los Ángeles que Beat Boys, crec que de més.
5: Sí, però això és el que deien Àngel i el que diuen Joan.
1: Cuidado, que hi ha un fan de Beat Boys.
4: No, per això. Els coros i...
5: Ara també se parla en tele de judici, això de que el Pet Sounds és el millor disc de la història de no sé què, tal i qual. Que jo no dic que sigui el millor disc de la història, però és un dos important, no? Però hi ha molta gent que entra ja a criticar d'això. En sèrio, està bazofia? I sí, hi ha gent que se dedica també a por en tele de judici en aquestes coses. I dic, coño, no critiquéis las Biblias, tío.
4: Exacte.
5: Nosotros tenemos muchas religiones.
4: Exacte.
5: Nos carguéis nuestras Biblias, tío.
1: S'han de saber posar discos a l'època i posar-li el valor.
5: Exacte.
1: A lo mejor escoltau Pet Sounds.
4: I en el moment de cada persona, de cada...
2: I en el moment que... En este moment, també.
4: En este moment, també, exacte.
1: També és veritat.
2: Totalment.
5: Ja, però bueno, te surt gent ara en retrospectiva com que dir, bueno... tampoco había para tanto, ¿no?
1: Siempre un lot de 15 años, de 8 años.
3: Claro, ¿cuántos discos has escuchado para hablar sí. del Pet Sounds? He escuchado 800, no puedes hablar del Pet Sounds.
5: Una cosa que hablamos con casi toda la gente que invitamos y tal es la tendencia que hay ahora mismo, no sé si es por culpa de la música que no la escuchan en vinilo o en CD, como nosotros empezamos, o en cinta, que la escuchan más streaming, que al final hemos caído todos en esa trampa. No, yo sí, levanto claro, la mano, claro, soy de los que también. ¿No? Pero que la gente joven, porque a ver, este programa, pues aquí vienen lo que se llaman, se ponen tipo ya viejas. Sí. Sí. Entre 45 y 50 y pico, y sobre todo la gente que le escucha tiene pues, esa horquilla, ¿no? Y claro, la gente joven no escucha un disco entero.
3: Claro,
5: o sea, pero bueno, que ahora hablaremos de una chica que se llama Rosalía, que gracias a ella, que mira que, bueno, yo diré que no soy fan de Rosalía, escuché el disco, no obligado, pero mi mujer lo escuchó varias veces, y dice, es que tienes que escuchar, no puedes ser tan hater, digo, vale, yo lo escucho. Bueno, bien, pero dices, si esa chica ha logrado que haya gente que se ponga un disco entero y entienda lo que es...
3: El concepto de escuchar
5: un disco, enhorabuena.
4: O sea, estima, és el que dius, que igualment abans CDs, vinils, te costava dos més.
5: Claro.
4: Si te compraves, l'escoltaves una setmana.
5: No te tornaves a posar menys si m'agrada.
3: Los créditos te los sabías de memòria.
4: Perquè clar, l'escoltes de veres, t'ho pots de veres, repeticions de veres. Ara és tan fàcil com passar quan dona el dient en el pulgar.
2: Jo vaig aprendre anglès, ho vaig aprendre d'aquella manera, però clar, jo agafava les lletres i tot el dia agafava el diccionari de vora i el que no entenia ho cercava, deia, i així, bueno, però és un munt de vocabulari.
4: És massa fàcil ara passar de cançó en cançó.
2: Clar, tampoc tenies distraccions ni de mòbil, Spotty, ni de pantalla, ni res. Estaves ja tancat a la teva habitació, amb els discs, les lletres...
6: No, clar, la manera d'escoltar música...
2: Pues, com música.
5: Condiciona.
6: Ha canviat moltíssim. Se consumeix d'una manera molt...
2: Ara escolta música en el cotxe...
6: És fast music.
5: Mira, jo, la meva filla té 9 anys i jo li poso música, tot el que puc. Però ja és una guerra perduda. Ella farà el que vulgui perquè ella ja té un criteri. L'únic disc que ha escoltat sense que ella ho sàpiga és un de l'escape-up aquesta.
2: Ah, ja. Yeah.
5: Saps? Sí. Però se l'ha escoltat sense... Ella no ho sap, però se l'ha escoltat sense. Yeah. Tots els altres discos que ella ha pogut escoltar són que els són random, d'aquí, d'allà, no sé què, no sé on estan. O sigui...
3: Però saps qual és la guerra? La guerra no és que no li guste el reggaeton. La guerra es que le guste más cosas, porque el reggaetón le va a gustar.
5: Claro. Sí.
3: Hombre, entonces la guerra no es...
5: Por eso intentas, de alguna manera...
3: Abrir el abanico.
2: La desesperanza de la meva de 6 anys, que quan ella tingui 14 o 15, el reggaetón ja hagi desaparegut.
5: Ja ha passat a la història.
2: Una altra cosa millor, pitjor, no ho sé, però...
3: Todos escuchan Mozart ahora.
4: Sí. Lo que plorarà.
5: Gracias a Rosalía. Gracias a Rosalía, escuchando música clásica. No, però a mi hizo gracia porque decía... hostia, es que canta en alemán. Y digo, bueno, vale. Canta en francés. Y digo, pues ya está. Que sí. También hemos escuchado nosotros grupos franceses y grupos alemanes. ¿No?
4: Escoltas a Pla Pumoa, ¿eh?
1: Sí.
5: No, pero bueno.
2: Yo canto en italiano también.
5: Claro, tío. Claro. No hay ningún problema.
4: Batiato.
1: Adriano Celentano.
5: Bueno.
2: Quin
5: he posat d'aquí? Triau altres.
4: Miss Around és un bon exemple de, sí. de no, disc.
6: Jo m'agrada molt. Pretty Please Me. Ugly Town m'agrada molt.
1: Aquestes dues.
4: Ugly Town també, sí.
1: I la poden seguir des Miss Around i Ugly Town.
5: Vinga.
1: Adjudicado.

0: I de sí, no? El que serà el Manta és una miqueta així, naïf, una música una miqueta... Jo crec que preparada, no?, per la seva filla que començava. I any 2012 s'ajunten una altra vegada uns germans, i per ells diuen que no ho fan per nostàlgia, que no ho fan per, sinó que ho fan perquè encara tenen coses que fer i que tenen coses que dir.
1: Sí, aquí tenen coses a dir.
0: I sí, la veritat sí. És que són dos discos, és una gran sorpresa.
2: Jo també crec que va haver una temporada, una època, que si no eres un músic jove, pareixia que no podies tocar.
0: Claro.
2: I de repente van tornar tots els grans grups de Pink Floyd, de fer gires, i va ser com, se pot seguir tocant en 40, 50, 60 anys. Que vas pareixer un sacrilegi que un tio de 30 o 40 anys pogués tocar.
0: Sí, sí, no? Sí, si eres...
2: Havies un jove per tocar.
0: Exacte. Sí, això m'ho va passar allà a Badalona, te'n recordes, Joan?
1: En el pop. Festival.
0: Que varen veure Sonic Youth i tal, igual que Sonic Youth ja estaven entraïts en tant. Però va tocar aquell, l'inglès aquell, hòstia, no me recordo un nom ara, tio.
1: Ah, sí.
0: De l'Alzheimer, això.
1: Si pots, jo estic igual que tu,
0: sí, no?
2: No podeu tocar, idò.

0: Jo tinc 54 i mon pare no anava vestit així com va.
1: Clar, clar, tot, és tot un poc.
0: També tenim menys vergonya, sí. I som una miqueta també Peter Pan.
1: Monograma amb veí.
2: Tot això és perquè escoltant Recross, eh?
0: Sí, sí, sí. I altres coses.
1: Però bueno, que...
3: En Paul Weller.
1: Que vull dir que...
0: En Paul Weller.
2: Paul Weller.
0: Paul Weller.
1: Que va ser impensable que un tio de 40 anys seguís tocant i ara pues és el normal.
4: Paul Weller lleva a su gente desde The Jam.
0: Sí, sí. Claro, claro, pero que te digo, es que ese tío era historia.
4: Creo yo que sí, que mantiene los mismos técnicos, backliners...
0: Claro, claro. Pues que a mí me pareció ver a Paul Weller era como ver, yo qué sé, a los Stones.
1: Sí, sí.
3: Dinosaurio del rock.
0: Claro, porque eso era uno de los grandes, grandes. Sí. Y lo flipé fuerte, pero cuando lo vi tan mayor, lo que dices tú, ¿no, Tony? Sí, sí. Tan mayor que físicamente era un portento aquel tío, todavía creo que está...
4: Sí, sí, se conserva
0: bien. Y va a hacer un concert de la hostia, ¿no? Claro. Però dic, hòstia, i després dic, no, això no sé què, el tio va, pum, i treu, ho seu d'això de la guitarra, el rodi de la guitarra, que era un tio que aquell sí se li notava, pobret, que li havien passat un any per damunt.
3: Clar. Però com tocava la guitarra.
0: Però com tocava la guitarra, aquest tio, saps? Que, macho, podia fer un concert d'aquell home tot sol.
1: Això treia ja, això de Coachella, sortir Iggy Pop, que ella dice, hòstia, està molt bé que Iggy Pop sí que toquen, però igual que se posi ja això que m'hi sento.
0: Jo lo de Iggy Pop...
1: Era, tio,
0: em poden xerrar. Jo crec que lo de Iggy Pop...
4: Capaces un bolso con el abdomen.
1: Era terrible.
2: Dona un poquet de grima.
0: Jo no sé si ell està involucrant en aquest tema i no li importa i li és igual... Y ya está.
4: Yo creo que se
1: la mira. No, yo supongo que se la...
0: Sí.
1: Sí.
4: O sea, pasamos de verle haciendo anuncios de Colonia hace 10 años, que salía por la tele con un anuncio de Colonia, a seguir festival tocando, arrastrándose por el suelo. Yo creo que le da igual.
0: Pero es que lo ves y te hace daño. En sí,
5: ¿es camiseta de Iggy Pop o corte de pelo de Robert Smith?
4: Exacto. Exacto.
0: No, ya, la tía Juana.
5: La tía Juana.
0: ¿No? Exacto.
5: Mira, ya no fa falta. ¿No?
0: Exacto. La tía Juana que se ha pujado a tocar.
5: Y
0: dius,
5: ja. Pal,
3: l'han de planxar Iggy Pop antes de pujar-nos l'assaig.
1: Sí, sí, una vez... No, perquè m'has posat la camiseta i ja està. No, tampoc fa falta que vagis amb Pol, no?
0: Però, sí, el que passa que...
1: Bueno, aquesta... Ivan és seu show i
3: sempre ha estat
1: ja
3: així.
1: Està,
3: no, sí. No el tindràs.
1: No, està clar.
4: No, la veritat és així.
0: Hi ha aquesta imatge.
1: Sí, sí.
4: Que fuimos condenats i actuava Iggy Pop. I estàvamos viéndole des de... escenario, y luego desde atrás ya termina, y el tío bajó el escenario cojeando y le esperaba ahí un Mercedes negro de la leche y una chica negra de 1,80 m, pero espectacular. Y pues ya era de esto hace igual 15 años, ya era, y claro, y nos vio mirando y dijo, hasta luego, assholes, esto desde el backstage, y se metió en el coche con la negra y se fue, tío. Y yo, vale, este tío es así.
0: Tú tienes una negrita de 1,80 m que te ropa por las noches y
4: dices, bueno, toma por saco. Le da igual todo, no, ya el público ya no le veía.
0: Pues mira, lo que tú dices, Tony, en Steve va a tocar Melvins.
1: Melvins,
0: sí. Ubaix. Y en Jeff va a producir Dadonas, por ejemplo. Sí, sí. Varen fer coses entre i entre. I pues aquest disc de Research in the Blues, que va ser gravat en molt pocs dies...
3: Tres
0: dies. Menys mal que te tenc a tu aquí apuntant.
2: Pesada, però, tres dies?
0: Tres dies. I diu que està gravat per l'influència du Revolver du Beatles.
2: Bueno, jo crec que els Beatles és influència seva de sempre. Dir,
6: tota
2: no,
6: la vida, no?
2: Sí, no... Ara, com a tornada, aquest disco és impressionant. És sí.
5: Inesperat, no?
2: Sí.
3: Jo, juntament, després de Feixister, ja és el meu preferit.
2: És que, ara el mirava d'alt a baix i és que també l'he escoltat d'alt a baix mil vegades. És sí,
3: jo m'agrada molt.
2: No hi ha cap que diguis, ara et llevaré aquesta. No.
0: No, és que és un disc que precisament per ell de l'any, jo què sé, 2001, on
3: no,
0: una continuïtat.
3: Tollat,
0: sí,
3: això ho
0: exacte. Sí. És una continuïtat, però... No té res a veure amb el que hem posat ara de The Malibu Kids, per exemple. És una continuïtat de lo que estàvem fent, sense cap tipus de...
3: Però torna més un face-shifter, això.
2: Sí.
3: És més
2: sí,
3: rockero.
2: Sí, hi ha qualcuna més, un poc
3: més. Rockero. Segons quines.
0: Bueno, segueixen en el seu rotllo, també. No sé, està molt ben produït, aquest disc. Sona molt bé. Un face-shifter és veure que té aquell toque. Que diu, no és lo-fi, però té aquell toque. No sé. Show World ja és altra cosa.
2: Sí.
0: I aquest jo crec que està, no sé, la meva opinió, jo crec que està més en quant a producció,
2: ja
0: han après, ja en saben més, i jo crec que està més dins un rotllo de Show World. igual lo tenemos

0: No, igual el tema és... Però, bueno, la frescura que té el face shifter...
1: Clar, és difícil de...
0: Quants anys tenen aquí ja? O sigui, aquí ja estan granadats.
2: 60 i...
1: Clar. I que és una època ja que con menos medios... Sí,
0: que passa que pareixen més joves que ara.
1: Fa 14 anys.
2: Ah, no, aquí no, jo pensava... No, no.
3: Ara.
2: Sí. 67 o...
1: No, i tant no.
2: El Jeff?
1: El bajista tiene... No tenia, no tenia 60.
0: Bueno, però en serà.
4: Sí, 60 o tant no tenia.
1: Els cantants, sí, el baixista no cal que el tingui. Sí,
2: igual 59 i 61...
1: 58, 62, una cosa així.
4: Jo per on sortim.
0: Sí, ara...
2: No, men, però el que dèiem és que per treure... Quan ja dus tant de discos...
0: 62, Toni.
2: Treure discos emblemàtics,
0: en Jeff.
3: En Jeff, mare, i més petit.
0: I en Steve McDonald... Ui, no, aquí posa...
2: 59.
0: Personaje de ficció.
1: Con nosotros.
4: De ficció.
1: Com la nostra bateria.
4: Este no
0: és. Steve McDonald...
1: Sí, deu ser del 60.
2: Vinga, pasta, 59.
4: No, Steve McDonald té 58.
1: Ho he clavat.
2: No, però fa 59 en guanya.
1: I no ho tenia apuntat.
0: Pues sí, són relativament...
4: Bueno, té 59 per 24 de maig...
0: Si els comparam amb
4: 57-59.
0: Ara tens depressió. Perquè... Joder.
4: Home, es van començar...
0: Ara molt joves. Van començar molt jovenets. Molt jovenets.
1: También bueno. Este disco viene en otra época generacional de los estudios, que ha avanzado todo, y hacer un disco que suene muy bien ya no te requiere gastarte un pastizal y tal, ya lo hace mucha más gente en su casa, casi, ¿no? Sí. Entonces por eso suena bien, aunque no estén en su mayor momento.
4: Sí. Bueno. Sí, también es verdad. Ha cambiado mucho esto del tema de los estudios. Lo que pasa que yo... No sé, tengo algo con los discos que se graban hoy en día que me suena todo como muy manipulado.
1: Suena todo igual, ¿no?
4: O sea, y las baterías... Esto no, la batería, cuando toca la batería, no suena así. Y yo prefiero escuchar un disco de los años 90, las producciones de esas, con sus fallos y sus cosas.
1: Totalmente, es una cuestión de sí. Ahorrar dinero.
5: Claro, que ahora te pasa, ¿no? El botón que fa Antonio Torrents, clic...
2: Claro.
5: A tono, a ritmo. Claro. Estás atrasado. Te lo llevo así.
0: Y tu cuadre. Y tu cuadre. Vale.
4: Pero para que tiene que estar todo tan perfecto.
2: Es de Bowie, es de Pascual Casas.
1: Al final es una cuestión de costes, porque es más barato.
4: Sí, pero si hay algún fallito, tampoco hace falta arreglarlo. No hace falta que todo esté tan perfecto.
1: Esa es la manía del estudio, ¿no? Que está con un Excel más que con un programa de audio, ¿no?
0: Ahora no agrada, Joan. Ahora escoltar un disco con, yo qué sé, ahora posarem un Reyes de Lo-Fi, ¿vale? Un ZX Trip, tot tira en pujar.
4: Perquè bueno, diuen, jo no dic que és igual com el Strip, però si hi ha un petit fallet allà...
0: No, pues, un cebador, sí, per exemple. Esto suena mal, esto no suena bien.
2: És part de ser gràcic.
5: No, no hi ha un documental d'Aerosmith, i no sé quin disc del 70, segur que estiguin gravant, clar, en directe, i entra un lot de producció, tanca la porta, pam! I se sent la porta, pam! Estic pues gravant, però hi va quedar perquè va dir, hòstia, lleva això, ara mos costarà una pasta. Sé que és a porta, clar.
4: Ara
5: és una anècdota, no?
4: A Will You Were Here se sent un tio tossinto dintre de la guitarra.
5: Sí.
4: I què? Passa res.
0: No, però això és part de la gràcia. Bueno, sí. De la gràcia de gravar aquest disc, clar. que quede així.
4: Bueno, venga, tia, quina venga, poran?
0: Quina és poran d'aquest disc? Les
4: que tenim aquí polades.
5: Jo havia posat Research in the Blues i Nuclear.
4: Bueno, jo aquí tenc nosaltres,
5: Ah, sí?
4: A la llista que he passat jo tenc Stairway from Downtown i Anglier.
0: Hòstia, Stairway from Downtown és coen, no?
2: Sí, Stairway from Downtown. Pega més...
1: I quin has dit altre?
4: Anglier.
1: Ah, doncs no, sí, m'he equivocat.
2: I l'Utentation.
1: Sí, sí, eren aquestes. M'he equivocat jo ara amb Research in the Blues.
4: Això també és un temarro, Research in the Blues. Això tot està guai, aquest disco. I del que fem, posem aquestes dues.
1: Vale.
4: Vinga, doncs.

0: Pues això ens trobarem dia de 7, no?
1: Diumenge, dia de 7.
0: Diumenge, dia de 7, en el gremi, no estic equivocat.
2: Sí.
0: Sala 0.
3: Sala 0.
2: Sí. Creo que sí. He visto, miré las entradas. Sí.
0: Hombre, yo
4: creo que... Sala 0 que tocaste vosotros.
2: Sí.
0: Yo creo que...
1: Se grasa de dalt.
0: I dona, ¿o no?
2: Sí.
4: Yo pensaba que sería... Que hauria més gent.
3: Si en Madrid tocaban en Sala Sol, que son 400 personas...
4: Pero eso
3: en...
4: cuando...
3: Cuando lo vimos...
4: Bueno, nosotros.
2: Cuando tú fuiste.
3: Pero eso cuando fue.
1: Yo creo que podrán ser 600, pero no serán más.
0: No, pero yo...
3: 600.
1: Sí,
2: no, no, sí, seremos 250.
0: Siendo optimista, yo estoy con Ángel, siendo optimista.
2: La sala cabe. 250, 300.
0: Antes, cuando íbamos de conciertos, que más o menos todos nos encontramos por ahí, y estaba la música estaba un poquito más de moda.
5: 600, 700 personas.
0: Antes,
1: nos trobamos siempre todos.
0: Ahora, estoy con Ángel, si fueron 200.
1: Todos aquellos conciertos que fue alternativa, ya.
5: Se fue.
1: En el teatre de Lloseta.
0: Sí, 200 nos ajuntaves dins un pub.
1: Que érem, ja sempre érem els mateixos, 200, claro. 300.
3: Sí, Sonotón eren 500 persones. Con 500 persones Sonotón estava que no podia...
0: Bueno, mira, una referència buena és Dinosaur Junior, que varen tocar fa poc. Bueno, poc.
5: Bueno, ja fa bastant d'anys.
0: Ja, però quin aforo varen fer? Pues serà algo prescut.
5: No varen omplir més o menys... No, jo crec que hi haurà menys gent.
1: Sí, menys gent. Dinosaures.
5: Sí. Dinosaures junts de...
1: Però sí.
5: No que sigui millor ni pitjor, però té més seguidors, Dinosaures junts.
1: Sí, té més tirada.
0: Té més tirada, Dinosaures junts.
5: Ara, que el millor i el millor artista som els mateixos, eh? Jo escolto...
3: Que me decía algo así, no me acuerdo, que era de... Oye, era inquilino comunista y no sé qué grupo más, pero te hablo de la época que tocaba el inquilino. Era Australian Blood. Y, oye, pues, si lo juntamos va a ser la bomba. Y decía, no, va a ser lo mismo, sí, porque es como falso.
5: Es lo mismo.
3: Lo que cobraremos somos, la mitad.
0: Somos los mismos. Exacto.
1: No me gente.
0: Somos los mismos.
5: Pues sí.
0: Bueno, pues, año 2024...
5: Bueno, ara hem votat un disco.
0: Ah, bueno, sí, és vera.
1: Beyond the Door.
0: Un de 2009. Un Beyond the Door.
5: Un més fluixet.
4: De que no tenia cap referència.
5: És que és un més fluixet d'aquest de...
0: Sí, és un més fluixet.
4: Si tinc que notar que és del 2009, però res més.
0: Ten poca cosa d'això, Joan.
1: Yes.
0: Continuïtat artística, energia intacta, fin de la cita.
1: No es...
4: Bueno, pasan a Red Cross. Also no...
3: Te falta decir, ¿quieres saber algo más de Red Cross?
0: Exacto.
1: No Researching the Blues, però bueno...
0: No,
5: lleva, és un disco bastant més fluixet.
1: Sí. Fantástico Roberto.
0: Jo crec que Red Cross...
4: Sí.
0: U de 2024 val més la pena.
4: També conegut com el Red Album.
0: Red Album, sí senyor.
4: Aquesta sí que toca en el set list que he vist des de res concerts, que toquen dues, crec, i estan, bueno, està molt
5: bé. En sonen tot ja bastantes, d'aquest disco.
4: Sí, no sé, en el llista n'hi ha dues que vaig posar.
5: En el llista sonen tot ja sempre, i després sonen tot ja també Emmanuel's Insane i l'altre que se diu, espera, ara vos ho diré. Un que sonen tot ja també és la de I'll Take Your Word For It. Poden fer gestos en directe.
0: N'estic pensant on Robert Plant, per exemple, varen dir d'aquest disc que, bueno, l'han elogiat com una banda de rock que encara pareix que fan algo nou, saps? Una altra vegada, o sigui, jo crec que el que està aquí elogiant una mica és la frescura encara després de tant d'anys,
1: sí,
0: de German McDonald, que puguin treure un disc amb aquesta... Com que no han tornat vells, realment. O sigui, és aquest efecte Peter Pan, no?, que tenen.
4: Des de luego el baixista ho pareix que no ha tornat vell.
1: És brutal.
4: L'altre ja...
1: De prop.
3: Seria un poco más castigado, no? Un poquito más castigado.
1: Hombre, quan t'hi poses de prop ja veus que tenen l'edat que tenen. Però és veritat que en Steve...
4: No, però el baixista de nosaltres que el vàrem veure fa dos anys a Madrid, és que no aturava, tio.
0: Sí, sí, això és el que diu.
3: I pelazo.
0: Una ressenya de 2026 diu això, precisament, que en Steve... Segueix votant,
1: sí, sí,
0: brutal, mou, i tal, tota. I segueix tocant tu baix no sense mai fallar, sí, una, sí, puta nota.
3: Sí, sí, sí, toca muy bien.
0: Cabrón.
4: Sí, sí. I el pelazo que té.
2: Se l'envidia.
5: Pantent. I jo no sé qui trobeu vosaltres, però jo aquest disco m'agrada molt, però potser vam petar un poc d'ambiciosos i potser sobre qualche tema. Se fa, se, jo se me fa un poc...
1: Bé, és després un disco, de tant de discos, disco doble, no? Després de tant de discos, fer discos redons, tipus Fage Sister, no. Que no te sobris res, és difícil.
5: Mira, però com, el troc com a llarg, no sé, el millor són jo.
1: Pixies i poses no. Que se Cindy...
0: Hòstia, Pixies.
1: Hombre, Pixies, pot tenir tres de bones...
4: Ja saps què passa, que ara, quan...
5: Jo,
4: quan t'escoltes Spotify de final d'any me surt el resum i les cançons més escoltades són les que feien les versions en el grup. Perquè les escoltant tantes vegades que ja no t'entens d'escoltar res nou. La cançó més escoltada, Dancing Queen de Ava. Bueno, o la versió de Rick Rubin.
0: Que per cert, si no l'heu vist en directe a Jimmy's Fantasy, fan una versió que te cagues de bones. O sigui... ben triades i ben executades. Ja vos ho dic, si no els heu vist, jo crec que ara a la Fira de la Tonyina, no?
4: Segur, sí, aquí, sí. 23 de maig.
0: I de 23 de maig no vos ho podeu perdre. En, 10, en un no? Port de Pollança, suposo, no?
4: El Port de Pollança, sí.
5: A l'Ontollau, a la plaça?
4: No sé on fan certament la fira, de veritat. Jo l'any passat no vaig poder anar. Crec que és allà de vora d'Esmoll.
0: En Toni m'ha enviat un privat i m'ha dit que faran una de Recross.
5: Ah,
0: faran un bis, faran un bis.
5: Faran Jimmy's Fantasy.
0: Faran un bis.
4: O fem una intro.
0: Una intro. Pues mira, en aquesta gira diuen que Red Cross segueix venent el seu propi merchandising.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: I de comprar-se camí.
0: I saluden això, fans content. I tot, un rotllo molt americà. Tot.
4: El problema de comprar ja merchandising, això, de que, clar, jo necessito provar-me-la, m'he de mirar quatre vegades, m'he de tornar a provar i...
0: Jo ja, mira, jo ja...
4: Mentre s'espera de dir, va, no me la compro.
2: Provadores?
4: Sí. No, sí. No és com Zara que diu, me l'endugui, si no ja la tornaré.
0: I de... Escoltant qualque tema d'aquest disc...
5: Jo aquí t'hem preparat Candy Color Catastrophe i...
4: Aquesta,
5: Stone
4: aquesta
5: Queen.
4: Guai.
5: I Stone Queen? O només una?
4: No, les dues.
0: No, posa les dues que m'han fet fins
5: ara.
0: Vinga,
5: Candy Color Catastrophe i Stone Queen.
0: Vinga.
5: Vamos.
6: One, two, three...

0: ¿Sabes? Se haciendo uno final.
1: Sí, el, disco hombre, claro. El disco al revés es un mensaje satánico.
2: Pues seguro. Fue un plato de espesor. Es muy clásico. Era para ser próxima de Star Wars.
3: Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, pues recapitulando un poco. Recross, diumenge de 7, a la sala... Ens Gremi, perdona. Ara anava a dir Sonatone, jo també.
2: Sí.
1: Ojalá, la llama. No,
3: estic acabat.
2: En el Malefama?
3: Estic acabat. En el Gremi. I vosaltres tocau dia 23, que aquest pitxi que volveré, que no tenc cap viatge, ha de ser ara que m'he passeat. Que de... No, toca la madera.
2: Justa.
3: Dia 23,
1: bon
3: aquí, vi, en un port de
1: bon
3: Pollença.
1: Menjar bona música.
3: Bon vi, bon menjar i bona música i bon de tot.
0: Bon pla.
3: Allà estarem, vale? Perfecte. I... Bueno, moltíssimes gràcies per haver vingut.
1: No, vosaltres.
3: Si vos arrencau, teniu ganes i qualque altra vegada voleu passar una estona en altres i, bueno, ara que tenim contacte i de, Antoni, jo vull fer no sé què, tal. Estamos abiertos a todo
1: y,
3: y aprenderemos que te cagas. No
1: sé. Como ¿vale? cardar el pelo.
4: Heavy metal, heavy metal alemán de los 80.
3: Exacte.
1: Leopardo y cardar el pelo.
3: Lo que vulgueu. No sé mucho. O sigui, això és que vostre, però venir quan vulgueu.
2: Moltes gràcies. Muchas gràcies.
3: I com acabam, mem? Com acabam?
1: Superbé, ho hem passat superbé.
3: Com acabam? Eh? Bueno, com a mig, està clar, tot meu. Ara no fotrem tot.
1: Hombre, jo crec que acabaria amb una versió dels Keys. No?
3: Vinga.
0: Dius.
1: Per exemple.
3: Idò...
2: Que m'agraden en Steve.
1: Get up!
3: Idò, que vam amb una versió de Kiss, de perpetrada per Recross. I, bueno, fins d'aquí, no sé si 15 dies o una setmana.
0: 15 dies, suposo.
3: 15 dies, no? Sí, idò, vinga, 15 dies. Moltes gràcies.
1: Bueno, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.

Un nou paisatge, un circ a dibuixar. Xarango caminant per la corda fluixa.

Thank you.